És la sonata per a piano en la menor Kühl 310 de Wolfgang Amadeus Mozart que sentíem en la versió d'Alicia de la Rocha.

A la sintonia de Catalunya Música us convidem a sentir el concert per a guitarra en La Major, opus 30, de Mauro Giuliani. L'interpreta Siegfried Behrend, com a solista de guitarra, amb l'acompanyament del conjunt i Musici.

El guitarrista Siegfried Behrend, al costat del conjunt I Musici, interpretava el concert per a guitarra en la major, opus 30, de Mauro Giuliani.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Música de Claude Debussy per continuar la nostra programació. Sentim els tres esbossos simfònics al mar, de l'alba al migdia al mar, jocs d'onades i diàleg del vent i la mar. Sentim-ne la versió de l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis.

0: De l'albada al migdia, el mar, jocs d'onades i diàleg del vent i la mar són els tres esbossos simfònics que formen l'obra El mar, que Claude Debussy va compondre l'any 1905. N'hem sentit la versió de l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: L'oratori de Pasqua de Johann Sebastian Bach, l'oratori catalogat amb el número 249, és la següent partitura que sentirem a la sintonia de Catalunya Música. L'enregistrament que us proposem d'aquest oratori el protagonitzen la soprano Lisa Larsson, la contralt Elisabeth von Magnus, el tenor Gert Türk i el baix Klaus Mertens, amb el cor i l'orquestra barroca d'Amsterdam dirigits per Ton Koopman.

Era l'oratori de Pasqua de Johann Sebastian Bach, l'oratori catalogat amb el número 249, i el sentíem interpretat pels solistes vocals Lisa Larsson, soprano,

0: no? Elisabet von Magnus contralt, Gert Türk tenor i Klaus Mertens baix, amb el cor i l'orquestra barroca d'Amsterdam, dirigits per Ton Koopman.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Del compositor Gheorghe Ligeti podrem sentir a continuació el quartet de corda número 2, una obra de l'any 1968. Ens acompanya el quartet Parker.

0: Els membres del quartet Parker ens oferien el quartet de corda número 2 que Gheorghe Ligeti va compondre l'any 1968.
1: Catalunya Música.

Sou a la sintonia de Catalunya Música i tot seguit us proposem de sentir la fantasia per a piano, cor i orquestra en do menor, que és l'opus 80 de Ludwig van Beethoven. Maurizio Pollini al piano, els membres del cor de l'Òpera Estatal de Viena i l'Orquestra Filarmònica de Viena la interpreten, dirigits per Claudio Abbado.

0: Hem sentit la fantasia per a piano, cor i orquestra en do menor, opus 80 de Ludwig van Beethoven, en la versió del pianista Maurizio Pollini, del cor de l'Òpera Estatal de Viena i de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigits per Claudio Abbado. Era un enregistrament del 1986.
1: Nocturn.
2: De Felix Mendelssohn podrem sentir ara una de les obres d'adolescència. És la Simfonia per a corda número 9 en do major del conjunt de 12 simfonies per a corda. Ens acompanya The Hanover Band, que dirigeix Roy Goodman.

0: S'acaba aquí la Simfonia per a corda número 9 en do major, una de les 12 simfonies per a corda que va compondre Felix Mendelssohn durant l'adolescència. Sentíem el conjunt de Hannover Band, dirigit per Roy Goodman.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música tot seguit podreu sentir els quatre últims Lieder per a soprano i orquestra de Richard Strauss. René Fleming els interpreta amb l'Orquestra Filarmònica de Munic, dirigida per Christian Thielemann, en aquest enregistrament fet el 2008.

0: Sentíem els quatre últims lieder per a soprano i orquestra de Richard Strauss en la veu de René Fleming i l'acompanyament de l'Orquestra Filarmònica de Munic dirigits per Christian Tilleman.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: De Piotr Tchaikovsky us convidem ara a sentir el concert per a piano i orquestra número 2 en sol major, opus 44, en la versió de Tatiana Nikolaeva, piano, i l'Orquestra Simfònica Estatal de la URSS, sota la direcció de Nikolai Anosov. És un enregistrament de l'any 1951.

Tatiana Nikolayeva, piano i l'Orquestra Simfònica Estatal de l'URSS, sota la direcció de Nikolai Anosov, ens oferien el concert per a piano i orquestra número 2 en sol major, opus 44 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Aquest enregistrament es va fer l'any 1951.

La següent proposta aquí a Catalunya Música avui és la de sentir la Simfonia número 3 en re major de Franz Schubert, interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya, dirigida per Günter Wand.

Aquesta era la sinfonia número 3 en re major Deutsch 200 de Franz Schubert i l'hem sentit interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya dirigida per Günter Wand.

0: Catalunya Música.
1: Alessandro Scarlatti és el següent convidat a la sintonia de Catalunya Música. D'ell sentim la cantata titulada L'Aixa de l'Aixa, en la versió de Susanna Crespo, soprano, i el conjunt Música Poètica.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: La nostra programació continua amb l'audició d'una de les cantates de Johann Sebastian Bach, la cantata 159. Mireu, ara pugem a Jerusalem. Sentirem la versió que en fa John Eliot Gardiner, al capdavant dels solistes barrocs anglesos, amb els solistes Peter Harvey, baix, i Xenia Loeffler, que és la solista d'oboè.

Aquesta era la cantata 159 de Johann Sebastian Bach, la cantata Mireu, ara pugem a Jerusalem. I la sentíem en la veu del baix Peter Harvey amb l'acompanyament dels solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

Escolta. Què sents? T'agrada? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

La programació de Catalunya Música avui ens porta la pianista Maria Joao Pires interpretant l'impromptu per a piano en do menor opus 90, Deutsch 899, de Franz Schubert.

0: Aquesta era la versió de la pianista Maria Joao Pires de l'impromptu per a piano sol en do menor opus 90 Deutsch 899 de Franz Schubert.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir la suite per violí número 4 en do major de Johann Paul von Westhoff en la versió de la violinista Mira Glodiano.

0: Acabem de sentir la suite per violí número 4 en do major de Johann Paul von Westhoff en la versió de la violinista Mira Glodeanu.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: El concert de Brandenburg número 3 en sol major, catalogat amb el número 1048 de Johann Sebastian Bach, és el que sentirem tot seguit a la sintonia de Catalunya Música, interpretat per Le Concert des Nations, que dirigeix Jordi Savall.

0: Sentíem el so de Le Concert de Nation, la formació que dirigeix Jordi Savall i que interpretava el concert de Brandenburg número 3 en sol major catalogat amb el número 1048 de Johann Sebastian Bach.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Continuarem amb una de les 5 sonates del recull Armonico Tributo de Georg Muffat que es va publicar a Salzburg l'any 1682. Concretament us proposem la sonata de cambra número 4 en mi menor en la versió dels membres del conjunt Ars Antiqua Austria.

0: Hem sentit la sonata de cambra número 4 en mi menor del recull Harmonico Tributo de Georg Muffat en la versió dels membres del conjunt Ars Antiqua Àustria.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Christopher Hogwood dirigeix la versió de la música de Händel que sonarà tot seguit aquí a la nostra sintonia, la del Concerto Grosso en sol major, opus 6, número 1, i la dirigeix al capdavant de l'orquestra de la societat Händel i Haydn de Boston.

0: Aquest era el Concerto Grosso en sol major, opus 6, número 1, de Georg Friedrich Händel, i l'hem sentit en la versió que en feia l'orquestra de la Societat Händel i Haydn de Boston, dirigida per Christopher Hogwood.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: El pianista Stephen Hugh ens interpreta els dos nocturns opus 62 de Frédéric Chopin.

0: sentit els dos nocturns opus 62 de Frédéric Chopin en la versió del pianista Stephen Hugh.
1: Catalunya Música.

El compositor noruec Øystein Sommerfeld va viure entre el 1919 i el 1994. Ja a la maduresa, el 1970, va compondre el divertiment per a trompeta opus 21. El centrem tot seguit en la versió de Tiny Thing Helset, trompeta.

0: Acabem de sentir el divertiment per trompeta, opus 21, del compositor noruec Øystein Sommerfeld, interpretat per Tine Thing Helseth, trompeta.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: La nostra programació continua avui amb un dels scherzi per a piano de Frédéric Chopin, aquest opus 39 en la tonalitat de do sostingut menor que interpreta el pianista Benjamin Grosvenor.

0: El pianista Benjamin Grosvenor interpretava l'Scherzo per a piano en do sostingut menor, opus 39, de Frédéric Chopin, que tot just sentíem.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Per continuar la nostra selecció, hem escollit el motet Parce Mihi Domine de Fernando de las Infantas, que ens interpretaran Ignasi Jordà, orga, i els membres de la Música Reservada de Barcelona, dirigits per Peter Phillips.

0: Acabem de sentir el motet Parce Mihi Domine, de Fernando de las Infantas, interpretat per Ignasi Jordà, orga, i la música reservata de Barcelona, dirigida per Peter Phillips.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Piotr Ilich Tchaikovsky és l'autor de les variacions sobre un tema rococó per a violoncel i orquestra, l'opus 33 del compositor rus, que tot seguit sonaran a la sintonia de Catalunya Música. Avui les sentim interpretades pel violoncel·lista Yo-Yo Ma amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Pittsburgh, dirigida per Lorin Mazel.

0: Eren les variacions sobre un tema rococó per a violoncel i orquestra de Piotr Ilich Tchaikovsky, el seu opus 33. Yo-Yo Ma, el violoncel, i l'Orquestra Simfònica de Pittsburgh les interpretaven sota les directrius de Lorin Maazel.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: La Franz Schubert Filharmonia presenta la temporada 2026-27 al Palau de la Música Catalana, amb artistes com Anna Fedorova, Juliana Abdeyeva, Marc Padmore, Paul Lluís, Stefan Dohr i Clara Yumi Khan, i obres com el Requiem de Mozart, Winterreise de Schubert, les quatre estacions de Vivaldi i la Simfonia del Nou Món de Dvořák. Més informació a franzschubertfil.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Escolta. Què sents? Catalunya Música, per fer-te sentir bé. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. Amb Xavier Chavarria.
1: Benvinguts i ben trobats a una nova edició del Compositor de la Setmana, aquest programa que, al llarg de 5 capítols, us acompanyem cada dia de dilluns a divendres, explora i repassa la producció musical dels grans compositors. I ho fem des d'una perspectiva diferent, fixant-nos en una etapa concreta en la biografia del músic i coneixent el context, l'escenari històric i vivencial en què es va crear tot aquest repertori que us proposem en aquests 5 capítols, en quines circumstàncies van néixer totes aquestes obres que escoltarem. I el que fem és contextualitzar tot aquest repertori, és a dir, descobrir les vivències, anècdotes, viatges, sentiments, emocions, els èxits, els amors i les decepcions, i tot allò que ens pugui ajudar a entendre millor la música que escoltarem, que us proposem escoltar. Es tracta de sentir-ho amb una nova perspectiva, amb una nova llum per gaudir molt més i plenament de tota aquesta música. Això és el compositor de la setmana. Us el presenta Xavier Chavarria, que és l'autor dels guions i de la selecció musical. Comencem!
0: El compositor de la setmana.
1: I el compositor d'aquesta setmana no és pas un compositor. Volem començar amb una compositora, Fanny Mendelssohn, aquesta magnífica pianista i compositora del romanticisme de la primera meitat del segle XIX, que va tenir un germà músic també, Felix Mendelssohn, i que va néixer a Hamburg el 14 de novembre de 1805. Va viure 41 anys, va morir a la ciutat de Berlín el 14 de maig de 1847. Aquesta setmana li volem dedicar tota la nostra atenció a Fanny Mendelssohn, aquesta autora considerada com una de les més prolífiques del segle XIX i una de les primeres dones en escriure un quartet de corda. I per començar a fer boca i per començar a escoltar una miqueta la seva música, us proposem sentir aquesta melodia per a piano, de caràcter dolç, evocador, una bona mostra del lirisme cantabile i nostàlgic del seu estil romàntic i també de la seva llibertat formal. I per què no, també un retrat d'aquesta constant contradicció entre les expectatives de la societat de la seva època per a una dona i la voluntat que tenia Fanny Mendelssohn com a compositora, que va fer que desplegués la seva carrera musical bàsicament en l'esfera privada i decidís publicar les seves obres només pocs mesos abans de morir prematurament quan tenia 41 anys. Escoltem aquest petit tastet. Aquesta melodia per a piano és el número 2 de l'Opus 4, composta precisament pocs mesos abans de morir, el 1846. La sentirem interpretada pel pianista Antonio Oyarzábal.

0: Antonio Oyarzábal ens interpretava aquesta peça, aquesta melodia, aquest és el títol, del número 2 de l'Opus 4 de Fanny Mendelssohn, una obra composta pocs mesos abans de la seva mort, el 1846. Recordem que Fanny Mendelssohn va morir el mes de maig de 1847 i, tot i haver viscut només 41 anys, va arribar a compondre gairebé mig miler d'obres, moltes de les quals es van perdre, algunes no van ser ni tan sols editades i la majoria no estan ni enregistrades. Tot i això, hem trobat una enorme quantitat de música de Fanny Mendelssohn enregistrada de forma comercial, amb grans enregistraments professionals, i la tria que farem aquesta setmana anirà una miqueta per fer una repassada a vol d'ocell de tota la seva producció. Música de cambra, alguna peça orquestral, una obertura, molta música per a piano i també música per a veu i piano.
1: El compositor de la setmana.
0: Fanny Mendelssohn és la protagonista del compositor de la setmana aquests dies a Catalunya Música, començant temporada amb una de les compositores més prolífiques del segle XIX. Va arribar a compondre més de 130 peces per a piano, gairebé 300 cançons per a veu i piano, però també un trio per a piano, violí i violoncel, que el sentirem al llarg d'aquesta setmana, un quartet de corda, un quartet en piano. Aquesta obra és del 1822, per tant, ella tenia exactament 17 anys quan el va compondre i la sentirem avui, aquest quartet en piano. Va compondre també quatre cantates per a cors, solistes i orquestra, en sentirem una també, i una obertura orquestral que també escoltarem al llarg d'aquesta setmana. Totes aquestes obres van ser publicades de forma pòstuma perquè només es van publicar 11 números d'opus abans de morir, el 1847. Va ser ella mateixa que va procurar que es publiquessin algunes de les seves obres. Avui en sentirem també un recull, l'Opus 9, un dels pocs reculls que es van publicar en vida d'ella i que consta de 6 cançons per a veu i piano. Aquí en teniu un tastet.

La corona de roses es titula aquesta cançó per a veu i piano, Die Rosenkranz, que pertany a aquest opus 9. Són cançons compostes al 1826-27. Avui les sentirem també per cloure el nostre primer capítol, aquest primer programa dedicat a Fanny Mendelssohn. Nascuda en el si d'una família jueva benestant, molt potent des del punt de vista social i econòmic, els seus pares eren Abraham Mendelssohn, banquer i filantrop berlinès, fill del filòsof Moses Mendelssohn, i la seva mare es deia Lea, de soltera Salomon, era neta de l'empresari Daniel Itzig i una gran amant de la música i pianista també. De fet, ella va ser la primera professora de piano i de música dels dos germans que s'hi van dedicar, Felix i Fanny. Fanny Mendelssohn va ser la major dels quatre germans que va tenir aquest matrimoni, Paul, Félix, Rebeca i Fanny. L'educació musical que van rebre tots quatre va ser excepcional des de ben petitets. Els Mendelssohn, recordem-ho, eren una família alemanya de classe alta i els seus fills van tenir un ensenyament d'avantguarda, de luxe i molt modern.

Durant els primers anys de formació, Fanny va ser la que va rebre més ovacions des del punt de vista musical. Sembla ser que destacava pel seu virtuosisme tocant el piano. Quan va néixer, la seva mare, i li va veure les mans i els dits, va dir que tenia dits de fugues de Bach. Un auguri, realment, perquè quan tenia 13 anys, Fanny va convertir en realitat aquell somni de la seva mare. Va aconseguir interpretar tots els preludis i fugues del clave ben temperat de Johann Sebastian Bach. I l'any següent, quan tenia 14 anys, li va dedicar la seva primera composició al seu pare, amb motiu del seu aniversari. Fanny, a 14 anys, doncs, ja componia cançons i petites peces per a piano. Doncs ara en sentirem una d'aquestes peces per a piano que va compondre en plena joventut. Aquesta és del 1822 i és la Sonatensatz en mi major, Allegro assai moderato. És una peça breu, no arriba als 7 minuts de durada, però és una sonata amb tots els ets i uts. Recordem-ho, 1822, per tant, Fanny Mendelssohn tenia 17 anys. La sentirem interpretada per Liana Zerbescu, al piano, en un enregistrament de l'any 1987 pel segell CPO. És la Sonatensatz, fragment de sonata en mi major de Fanny Mendelssohn.

0: Aquesta era la Sonata en Sas en mi major de Fanny Mendelssohn, una obra composta el 1822, tenia 17 anys Fanny quan la va compondre i porta com a subtítol Allegro assai moderato. Ens l'ha interpretat Liana Servescu en un enregistrament que va fer pel segell CPO l'any 1987.
1: El compositor de la setmana.
0: Doncs recordem que Fanny Mendelssohn també era capaç de tocar de memòria, això va passar quan tenia 14 anys, els va tocar els 24 preludis del clave ben temperat de Johann Sebastian Bach de memòria. Això ho va fer amb motiu de l'aniversari del seu pare l'any 1819, ella tenia 14 anys. Recordem que, segons la seva mare, Fanny havia nascut amb els dits per a tocar fugues de Bach. Després d'estudiar breument amb la pianista Marie Vigo a París, recordem que Marie Vigo havia estat també deixeble de Ludwig van Beethoven. Doncs Fanny i el seu germà Félix van estudiar amb ella i van rebre lliçons també de piano de Ludwig Werger i formació en composició de Carl Friedrich Zelter. Això va passar a partir del 1819. En un moment determinat, Zelter va afavorir Fanny sobre Félix i l'any 1816 li va escriure una carta a Johann Wolfgang von Goethe parlant-li sobre el pare de tots dos, Abraham Mendelssohn, i va arribar a dir que tenia fills adorables, però que la seva filla més gran, és a dir, Fanny, podria oferir-li tocar alguna cosa molt important de Johann Sebastian Bach. Això per carta a Johann Wolfgang von Goethe. Aquesta nena és realment molt especial, li va escriure Zelter, el seu mestre, a Goethe. L'octubre de 1820, els dos germans es van entrar a estudiar a la Singakademie de Berlín, que aleshores dirigia el seu mestre, Zelter. Anys després, en una carta de l'any 1831 a Goethe, Zelter va descriure l'habilitat de Fanny com a pianista amb l'elogi més gran que se li podia oferir a una dona en aquell moment. Un elogi que ara sona d'allò més malament. Però l'hem de contextualitzar. Fa 190 anys, el 1831, fixeu-vos quin elogi va fer Zelter de Fanny Mendelssohn. Toca com un home. Això que ara mateix sona desastrós, en aquell moment era el major elogi que li podien oferir a una pianista, a una dona pianista. I és que en aquells anys ja havia compost un munt de peces per a piano.

I tots els que visitaven la casa dels Mendelssohn i sentien tocar Fanny quedaven absolutament astorats. Ignaz Moscheles, per exemple, o Georg Thomas Smart van quedar impressionats no només per Félix, sinó especialment per Fanny. La situació econòmica favorable de la família va permetre que tots dos nens rebessin una sòlida cultura general i tant Fanny com Félix estudiaven des de les 5 del matí fins a les últimes hores de la tarda. Aquest horari tan rigorós provenia de la tradició familiar. Des de l'època del seu avi, pràcticament, els nens havien d'estudiar hores i hores cada dia. Ara us proposem escoltar una de les primeres obres de cambra que va compondre Fanny Mendelssohn. Es tracta del quartet en piano, és a dir, per a violí, viola, violoncel i piano, el quartet en la bemoll major, que data del 1822, és a dir, el mateix any que aquesta obra que acabem de sentir, aquesta sonata en sats. Aquest quartet en piano dura aproximadament un quart d'hora i està integrat per tres moviments: allegro moderato, larghetto, doppio movimento e tempo primo, i el tercer és un tempo diminuetto, presto. El sentirem interpretat pel quartet Fanny Mendelssohn en un enregistrament de l'any 1988 al segell Sacral. Escoltem, doncs, aquesta obra de joventut de Fanny Mendelssohn, composta quan tenia 17 anys, és el quartet en piano en la bemoll major.

0: Què us ha semblat? És el quartet en piano, el quartet per a violí, viola, violoncel i piano en la bemoll major de Fanny Mendelssohn, una obra composta quan ella tenia 17 anys, el 1822, i ja deixava bocabadats tots els visitants de la família de la casa de la residència a Berlín que tenien els Mendelssohn i on actuaven no només Fanny, sinó també el seu germà petit, que tenia 3 anys i 3 mesos menys que ella i que es deia Fèlix. Fanny Mendelssohn va compondre aquest quartet en piano en la bemoll major que acabem d'escoltar interpretat pel quartet Fanny Mendelssohn. Allegro moderato, larghetto i tempo diminuetto.
1: El compositor de la setmana.
0: Però és també l'època de les primeres renúncies i decepcions també per part de Fanny Mendelssohn. El context social, extremadament masclista en aquells inicis del segle XIX, no li van permetre assolir més fama que la que li donava aquesta actuació constant en el saló de casa seva, és a dir, concerts privats i per un públic minoritari. Fixeu-vos, el seu pare l'any 1820 va escriure el següent: pot ser la música acabarà sent la professió del teu germà Fèlix, mentre que per a tu només pot ser i ha de ser un ornament. Déu-n'hi-do quines paraules més demolidores per a la jove Fanny Mendelssohn, que tenia un talent, si no superior, igual al del seu germà. Tot i haver rebut la mateixa educació musical que el seu germà, els camins de Fanny i de Fèlix es van bifurcar quan van deixar la infantesa enrere. Fanny va haver d'acceptar que mai arribaria a desenvolupar cap mena de prestigi professional musical perquè tothom al seu voltant pensava que el seu deure com a dona li havia d'ocupar la major part del seu temps i aquesta havia de ser la seva autèntica vocació. El pare de Fanny Mendelssohn sempre la va elogiar per mostrar-se sensata i per mantenir-se fidel als sentiments i a la conducta femenina que s'esperava en una dona d'aquella època. El més terrible de tot és que Abraham, el seu pare, va admetre que si Fanny hagués ocupat el lloc d'en Fèlix, és a dir, si hagués sigut un noi, hauria merescut la mateixa aprovació que el seu germà Fèlix. Això ho va dir, evidentment, anys més tard. I el que li demanaven que potenciés a Fanny Mendelssohn era aquest concepte de feminitat, és a dir, aquesta música i aquest aspecte més lleuger, agradable, natural, encisador de la seva música. Música i obres sense cap ambició ni complexitat. La composició havia de ser un ornament femení, una virtut domèstica i un plaer privat. Això sí, el seu germà Fèlix sempre li va donar suport com a compositora i també com a intèrpret i fins i tot, durant els anys de joventut, va permetre publicar obres de Fanny a nom seu. Entre els dos germans hi va haver durant tota la vida una estimació sincera i una col·laboració constant. I si fins ara hem escoltat peces per a piano o també música de cambra, ara us proposem escoltar un recull de Lieder, el recull Opus 9, que consta de 6 cançons, us n'oferirem 5, i que van ser compostes entre 1823 i 1828. Aquestes cançons es titulen Fierne, és a dir, distància o llunyania, basada en el poeta Ludwig Tieck, aquesta data del 1823. En acabat sentirem Die Rosenkranz, basada en Johann Heinrich Voss, del 1826, és a dir, Corona de Roses. Acabat en sentirem dues del 1827, Die Erzente, és a dir, l'anhelat, i Der Maiabend, és a dir, Vespre de maig. I finalment sentirem Die Frühen Gräber, és a dir, tombes antigues, basada en una poesia de Friedrich Gottlieb Klopstock. Aquesta és del 1828. Sentim aquestes 5 cançons de l'Opus 9 de Fanny Mendelssohn en la interpretació de la soprano Isabel Lipitz i de la pianista Barbara Heller en un enregistrament del segell CPO de 1985.

0: Cinc cançons de l'Opus 9, cinc cançons per a veu i piano, per a soprano i piano, de la compositora Fanny Mendelssohn. Obres compostes entre 1823 i 1828, quan Fanny tenia entre 18 i 23 anys. Obres que ens ha interpretat la soprano Isabel Lipitz i la pianista Barbara Heller en un enregistrament del segell CPO de l'any 1985 que conté diverses cançons d'aquella època de joventut. Aquestes cançons van ser compostes entre els 18 i els 22 anys per Fanny Mendelssohn i portaven els següents títols: Ferne, és a dir, llunyania, Der Rosenkranz, la corona de roses, Die Elsente, és a dir, l'anhelat, Mai Abend, vespre de maig, i Die Frühen Greve, tombes antigues. Totes aquestes cançons basades en poemes de grans autors de l'època, Ludwig Tieck, Johann Heinrich Voss, Ludwig Hülti i també Friedrich Klopstock.
1: El compositor de la setmana.
0: Doncs així arribem al punt final del primer capítol que estem dedicant aquesta setmana a Fanny Mendelssohn, aquesta compositora, brillant compositora i també pianista de principis del segle XIX, que va viure entre 1805 i 1847, i de la qual també us proposarem escoltar el seu quartet de corda, el seu trio de corda, diverses cançons, també l'oratori o cantata sobre escenes de la Bíblia, una obra per a cor, solistes i orquestra que voreja la mitja hora de durada, i diverses peces també per a cor a capella. També va compondre música per a cor a capella, soprano, contralto, tenor i baix, a les acaballes de la seva vida, el 1846. Tot això ho escoltarem al llarg d'aquesta setmana, aquí al compositor de la setmana dedicat a Fanny Mendelssohn. Xavier Echevarria, autor dels guions i de la selecció musical d'aquest programa, us convida a ser-hi demà, novament, a la mateixa hora, a la sintonia de Catalunya Música. No hi falteu, gràcies per ser-hi i fins demà. A reveure.
1: El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. A Catalunya Música.
2: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: La cinta de Möbius. On comença la música? On s'acaben les matemàtiques? La pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Dos universos amb més punts en comú del que ens pensem. La cinta de Möbius. Un programa de Catalunya Música.
1: Pels vols de 1808, a Catalunya s'estava lliurant una guerra, la Guerra del Francès, i el temut exèrcit napoleònic avançava imparable. Els habitants del Bruc, un poblet de l'Anoia a prop de les muntanyes de Montserrat, estaven desesperats. El poble es va armar com va poder amb llances, pedres i pals, i un noiet del poble, que anava sempre amb el seu timbal, va preguntar que què podia fer ell. Però li van contestar que no fes res i es quedés a casa. Gràcies al fet que els habitants del Bruc es coneixien tots els racons i amagatalls, van poder resistir al primer atac dels francesos, però aquests es disposaven a tornar amb més força i més soldats. El noi va tornar a preguntar que què podia fer i va rebre la mateixa resposta, així que empipat se'n va anar cap a casa i va començar a tocar el timbal a veure si es calmava, però ben al contrari, encara s'anaven rabiant més. Fins al punt que va agafar el seu timbal i va fer camí cap a les muntanyes de Montserrat. I un cop a dalt va poder veure com s'acostaven de nou els francesos al seu poble i no va poder evitar fer un crit de por. Al sentir que les muntanyes retornaven al seu so, va provar de repicar el seu timbal. I les muntanyes de nou, amb el seu eco, en van fer ressonar els cops. Aleshores el noi ho va veure clar. Havia de tocar més i més fort per fer creure als francesos que de la muntanya de Montserrat provenien milers i milers de timbals. Els francesos, en sentir aquell soroll, es van espantar creient que s'enfrontarien amb un gran exèrcit i van fugir. Avui en dia, l'estàtua del timbaler del Bruc, l'Isidre, Lluça i Casanovas presideix al poble. Hi ha qui diu que si us acosteu a les muntanyes de Montserrat, encara es pot sentir l'eco del seu timbal.

La majoria dels historiadors coincideixen en el fet que la música va començar amb la percussió d'un ritme, però les civilitzacions no van aprendre a escriure els ritmes fins milers i milers d'anys després. Uns ritmes que primer van tocar i després cantar. Des de l'antiga Grècia fins a l'arribada del cant gregorià, el ritme de la música era el ritme natural del llenguatge, parlat en prosa o vers. I és a partir del segle XII quan s'introdueix lentament la música mesurada en la cultura occidental.

0: Benvinguts al programa La Cinta de Mòbius, un espai on descobrim algunes de les connexions entre la música i les matemàtiques amb un convidat o convidada especial. I avui, en aquest capítol dedicat al ritme, m'acompanya una pedagoga musical i psicòloga que, com el timbaler del Bruc, té l'enginy, la capacitat i la iniciativa per canviar les coses.
1: Bavia es un lugar muy, muy lejano. Allí los árboles crecen hacia abajo, o sea, desde el cielo hasta la tierra. Bavia es, sobre todo, un lugar lleno de
2: musarañas.
3: ¿Y si te soltamos? ¿Vas a responder?
0: M'estic referint a la Cristina Cubells, nascuda a Barcelona i especialitzada a desenvolupar projectes que combinen el teatre, la música de nova creació i les pedagogies crítiques. Cristina, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies. Moltes gràcies per aquesta presentació tan meravellosa.
0: Bueno, de fet, la teva trajectòria és veritablement fascinant perquè tu vas combinar els estudis de pedagogia a l'ESMUC amb els de psicologia a la Universitat de Barcelona i més tard et vas especialitzar en teoria i crítica de la cultura a la Universitat Carlos III de Madrid. I la meva impressió és que la combinació d'aquests tres mons és precisament el que t'ha portat a qüestionar-te com i amb quina finalitat ensenyem música, especialment els més petits, no?
4: Sí, exactament. Per mi una de les coses més importants és poder pensar des d'altres espais en els que no estem habituats, no? Si he pogut arribar potser a preguntar-me aquestes coses, jo crec que és justament per sortir dels propis mètodes en els que estem a vegades massa anclats i poder veure-ho, la mateixa problemàtica des de perspectives diverses, ja sigui psicologia, pedagogia, musicologia, etc.
0: I quin paper creus que juga el ritme en el desenvolupament i la pedagogia musical en aquest cas?
4: Bueno, el ritme és un altre dels paràmetres, diguéssim, que treballem habitualment. Jo crec que realment el ritme és una de les coses en les que els nens i nenes es senten més identificats, o podríem dir que és pràcticament des de l'origen, no? Que és una cosa que tenim en les cultures, en totes les cultures, etc. Crec que és algo que, diguéssim, compartim com a humanitat, podríem dir.
0: Doncs jo avui et parlaré de la vessant matemàtica del ritme, perquè de fet és inqüestionable que el ritme té un fonament matemàtic al darrere, perquè al final, si ho penses, no deixa de consistir en distribuir unes determinades proporcions en el temps, però a la vegada el ritme també és el fonament de qualsevol melodia, perquè tu pots produir qualsevol nota a partir d'un ritme, és a dir, que el ritme i el to en essència són el mateix, però a velocitats diferents. Ho sabies això o no?
4: No m'ho havia preguntat d'aquesta manera, o sigui... Interessant, vaja.
0: Doncs mira, t'ho explicarem un exemple.
4: Perfecte.
0: Imagina l'interval d'octava, i anem a fer-ho senzill, l'octava de do, 3 i do, 4. Si ens fixem en el terme físic d'aquesta octava, ens fixem en les freqüències, tenim que la freqüència del do, 4 és 523,251, que és el doble de la freqüència del do, 3, que és 261,626. Tu ara tens present com és la funció sinusoidal, o sigui, una ona sonora, que té aquestes corbes, no?, i té uns pics màxims i té uns pics mínims.
4: Sí, tinc uns certs records de quan estava estudiant aquesta part.
0: D'acústica.
4: Acústica, exactament. Però està bé, si m'ho expliques mitjanament, feliç.
0: Vale, doncs, fixa't en aquests pics màxims, per exemple, sí. Si comparem els del do 4, que és el ser més ràpid de la freqüència, el ser el doble que la del do 3, seran més freqüents,
4: exacte.
0: I en canvi les del do 3 seran menys freqüents, no? Estaran a la meitat de distància. Això ho podem traduir en ritme. Perquè si tenim que les del do 3 són la meitat que les del do 4, a les del do 3 li podem establir el ritme de la negra, per exemple, la referència rítmica de la negra. Per tant, si la del do 4 és el doble, tindrem corxeres. Tenim corxeres contra una negra.
4: Okay.
0: Sí, que l'octava de do 3, do 4 és una negra contra dues corxeres.
4: Vale. Vols dir que també, o sigui, la part rítmica té un ressò en el que té a veure amb les altures, també, no? Com es defineixen, d'alguna manera.
0: Exacte, perquè com més alta és l'altura, més ràpida és aquesta freqüència,
4: exacte.
0: Per tant, el ritme també s'incrementa, no?
4: Exacte.
0: O sigui, en la velocitat. Ah. I ara que m'he entès el cas de l'octava, t'explicaré el de la quinta justa.
4: Vale.
0: Ens quedem amb el do 3, ens agrada molt el do 3, per tant, farem do 3 i sol 3. I tu te'n recordes de com anava la sèrie harmònica?
4: Més o menys. Tinc una espècie de memòria d'aquesta... No, anava a dir matemàtica, però no. Aquesta, això que tu aprens com de memòria, la sèrie harmònica,
0: sí,
4: del do, do, sol, do, re, mi, si, quan ho fèiem a les classes, però...
0: Sí, però és una sèrie matemàtica, també.
4: Clar.
0: El que passa que té la traducció musical.
4: Exacte.
0: Doncs, per exemple, ens fem també la de do.
4: Vinga.
0: La fonamental, el primer harmònic, que és el baix, diguéssim. La primera nota d'aquesta sèrie és el do, no? Uh-huh. Llavors tenim que per aquelles posicions que són dobles, per exemple, l'1, el 2, el doble del 2 és el 4, el doble del 4 és el 8, aquí sempre tenim un do. La següent posició, el següent harmònic que ens queda lliure és el 3, no?
4: Uh-huh.
0: Perquè el 2 ja està ocupat pel do.
4: Clar.
0: Per tant, a la tercera posició tenim el sol, que tornarà a aparèixer en la sisena i en la dotzena, etc.
4: Ok.
0: Vale. Ens quedem ara només amb les tres primeres.
4: Uh-huh.
0: Tenim do, do, sol, uh-huh, no? Cada una a una octava diferent. Fixa't que la quinta justa està precisament en la posició del 2 i la posició del 3.
4: Uh-huh.
0: Per tant, a nivell de la proporció de les seves freqüències, tindrem que pel sol... Cada tres batecs, que sí, serien aquests pics màxims de l'ona,
4: sí,
0: en tindrem dos en el do.
4: Vale.
0: Sí?
4: Sí, sí, sí.
0: Llavors, rítmicament, què és això? És un treset de corxeres.
4: Clar.
0: Contra dues corxeres.
4: Ostres.
0: És fort, eh?
4: Sí, no, sobretot pensar-ho des de la seva resolució melòdica.
0: Mm-hmm.
4: Em sembla superinteressant, no?
0: És, sí,
4: a dir, són aquests conceptes que moltes vegades, quan no t'hi pares a pensar o no t'ho expliquen, realment no hi penses, no? On ha estat imbrincat el ritme en tota aquesta qüestió de la melodia.
0: Doncs t'he preparat una sorpresa.
4: Bueno.
0: Perquè puguis apreciar precisament aquest efecte.
4: Uh-huh.
0: Ara escoltarem aquest ritme, no?, que et comentava, un traset de corxeres una mica més aguts, i després dues corxeres a sota, superposades, una mica més greus. Aleshores anirem accelerant la velocitat progressivament i veuràs que de cop se'ns forma una quinta justa, en aquest cas sobre el fa sostingut i el do sostingut. Seguirem accelerant, se'ns formarà una segona quinta justa, una octava més aguda. Seguim fent el mateix procediment, una tercera quinta justa més aguda, i llavors farem el procés invers. Anirem disminuint la velocitat fins que tornarem a aquest ritme original.
4: Boníssim. Estic com un nen petit, eh? Quan t'expliquen aquestes coses.

0: M'hagués encantat que els nostres oients em poguessin veure la cara, la perquè t'anava canviant l'expressió a mesura que anava canviant el que sentíem. No, què t'ha passat pel cap?
1: Bueno, és el que estàvem dient. Ostres, quan t'expliquen aquestes coses i no te les havies parat a pensar abans, se't t'obre un món, com una forma d'entendre un mateix concepte des d'una perspectiva molt diferent, no? M'ha semblat brutal. Totalment, sí, sí.
0: Doncs aquest experiment que acabem de sentir, de fet, posa en relleu un fenomen, que és que nosaltres tenim dos sistemes diferents per percebre la música. D'una banda, quan hi ha esdeveniments que són molt lents, com per exemple un patró rítmic, que de fet un patró rítmic, per molt ràpid que sigui, segueix sent lo suficientment lent com perquè nosaltres el puguem entendre per unitats, no? Que estan que van juntes, no? I que configuren una unitat superior, però al final podem entendre'l individualment. En canvi, quan estem escoltant un fenomen que és molt, molt ràpid, com pot ser la freqüència d'una nota, no? Que va a una gran velocitat i hi ha molts batecs per segon, som incapaços de poder distingir aquests batecs, aleshores entra en joc que és la nostra percepció tonal, que bàsicament és la que s'encarrega d'agrupar aquests batecs i li dona un sentit, li dona el sentit d'una nota musical.
1: Vale, entenc. O sigui, hi ha un moment com... Hi ha un moment com de pas entre el que seria purament rítmic, on podem entendre bé quines són les figures o podem, d'alguna manera, establir un patró rítmic, fins al moment en el que passa a ser la melodia la que està primant i ja perdem la percepció rítmica, no?, d'allò que està passant.
0: Canviem el sistema amb què analitzem el que sentim.
1: Vale.
0: I aquesta última percepció tonal és gràcies a unes cèl·lules que tenim especialitzades a la còclea, que són les cèl·lules ciliades,
1: sí,
0: que precisament cada grupet s'especialitza en detectar una d'aquestes freqüències.
1: Ostres, això és interessantíssim. Em pregunto quan és el moment en què es fa aquest clic, no?
0: Exacte. Per tu quan ha sigut, quan ho estava sentint?
1: Bueno, quan hi havia les freqüències que es feien més agudes i ja deixava de percebre la capacitat... O sigui, ja no podia ser capaç de veure els clics, no? Els batecs que estaven provocant-se.
0: Sí, sí.
1: Ja tu... No sé si inclús per una qüestió de focalització o perquè directament ja és impossible focalitzar-te en el que és l'aspecte rítmic perquè no hi ha manera, no, de trobar-ho.
0: Sí, sí, sí. I parlant d'especialització, Cristina, el teu doctorat està precisament enfocat en la creació d'obres teatrals en les quals la música i el so hi juguen un paper fonamental i que tu combines també amb el caràcter pedagògic, no, instructiu d'aquesta experiència. Explica'm una mica això.
1: Sí, exactament. No sé si a hores d'ara ja dir-li pedagògic o antipedagògic, ja no sé què és exactament el que estic fent, però, bueno, de fet, a l'inici del programa estem escoltant un petit fragment d'una obra de teatre musical que vam estrenar recentment, que és del compositor Carles de Castellarnau, que es diu Struwwel Peter.
0: Sí.
1: I, bueno, és part del meu projecte de doctorat, en el que estic fent, bàsicament, és treballar la relació entre la música i el teatre, com es produeix aquesta hibridació, és a dir, en un moment en què el teatre, la música ja no fa únicament d'acompanyament del teatre, sinó que realment la música és un vehicle fonamental per entendre la dramatúrgia, no? I a part, la vessant, com dèiem, no pedagògica, o ja no sé si dir-li antipedagògica, és justament proposar materials que siguin crítics i reflexius per la infància, no? Que puguin viure experiències que els hi serveixin per pensar i repensar una mica també el seu propi present.
0: I de fet hi ha un aspecte que m'agrada molt de la teva recerca, bueno, no només a mi, perquè t'han donat la beca Infinit de la Caixa.
1: Sí, per sóc molt feliç, la veritat, s'està molt bé quan...
0: Sí, però que és l'aspecte aquest, doncs, que t'aran aquells projectes que l'edat no és un factor limitant, no? Perquè, de fet, en la música clàssica ens trobem en moltes circumstàncies en què l'edat sempre és aquell aspecte que pot suposar-te, doncs, un obstacle, no?, a assolir algun objectiu.
1: Sí, et refereixes, per exemple, a l'hora d'apropar-nos a la música clàssica o a l'hora d'interpretar-la?
0: En els dos casos, jo crec que seria...
1: De vegades jo crec que hi ha molts prejudicis i a vegades el problema és que també s'expliquen a vegades les coses malament, no? És a dir, té que veure, jo crec, amb el focus des del que treballem aquests tipus de materials i després, que al final la música clàssica, com qualsevol altra música, lo interessant és que estiguin en contínua barreja, no? Això fa d'alguna manera que trenquem els paradigmes respecte a quina música és millor que l'altra, no? I això és una mica el que tracto també de fer en el meu treball diari.
0: Has sentit a parlar de la cançó acumulativa?
1: Cançó acumulativa? No.
0: Vols que t'ho expliqui?
1: Sí, per favor.
0: Una cançó acumulativa consisteix en un sol vers que cada vegada es va fent més llarg, perquè cada vegada li vas afegint informació.
1: Vale, sí.
0: Sí, és com un vers que ell mateix es va sumant coses noves a recordar.
1: Vale, estic recordant una cosa quan era petita, que era que tots anàvem com acabant una frase que fèiem entre els amics, no? Un comença, després l'altre afegeix, l'altre afegeix. Vale, perfecte.
0: Doncs hi ha la cançó tradicional hebrea, que és una cançó acumulativa, es diu Ehad Miyodea, i que es fa servir sovint com a joc de memòria, no? Pels nens, però també té moltes altres aplicacions. Com que sé que a tu t'agraden aquests projectes que combinen el teatre, la música, potser la dansa, no ho sé, m'agradaria que escoltéssim la versió que ha fet el coreògraf i ballarí Ohana Harin, que també inclou un component escènic força espectacular i que, si puc, et passaré el vídeo i també intentarem compartir-lo amb els nostres oients.
1: Ah, per favor.

0: Doncs aquesta adaptació d'aquesta cançó tradicional hebrea, Han Miyodea, que va fer el ballarí i coreògraf Ohan Harin, m'ha fet pensar, Cristina, que tu també has fet la teva pròpia adaptació i direcció escènica de la història d'un soldat d'Igor Stravinsky, no?
1: Sí, exactament.
0: I és un projecte que el vas fer amb la JORCAM, que és la jove orquestra de la Comunitat de Madrid. Explica'm això.
1: Sí, aquest va ser un projecte molt especial per mi perquè va ser la primera aproximació que vaig tenir al món del teatre musical, a més dirigit especialment per joves, i va ser una certa revelació, almenys personal, no? de veure que realment em sentia molt còmode en aquests tipus de llenguatges. Doncs va ser un projecte en el que, com bé deies, ho vam fer amb una agrupació musical de joves músics, i en el que vaig treballar una adaptació del llibret original i de la música d'Stravinsky, i vam canviar certs aspectes que tenien que veure amb la dramatúrgia convencional, no? És a dir, en aquesta història en el que el soldat intercanvia el seu violí per un llibre que li promet prestigi, no? I veure què és el que està passant amb tot això. I llavors el que vam fer va ser canviar el llibre per una espècie d'aparell d'última generació, una mica relacionat amb el món de les noves tecnologies.
0: I vau canviar la moralitat que té el conte? No deixa de ser una paràbola, no?, de qui intenta tractar un tema que és una mica polèmic o per tal de... Digues.
1: Per mi és molt important amb aquests tipus de projectes, i ja té a veure amb el concepte d'adaptació, que és mantenir els aspectes simbòlics que fan que puguem entendre un projecte. No? Uh-huh. Crec que és una mica el sentit de la rearticulació de certes obres doncs quan portem un Sòfocles a l'actualitat, no? Que és dir, mantenir aquests patrons que tenen que veure amb la moral o amb altres aspectes bàsics i simbòlics de l'obra, per després adaptar-les als contextos actuals perquè segueixin tenint sentit en el present.
0: A part, és una obra que està pensada per ser llegida, tocada i ballada, vull dir, que tu va com en ell el dit, no?, pel teu doctorat.
1: Sí, exactament. Sí. Stravinsky el que va fer va ser una espècie de microteatre, no?, en el que treballava a partir d'aquesta idea, que és, al final, una espècie d'adaptació del clàssic Fausto de Goethe, no? Exactament.

0: La cinta de Möbius. A Catalunya Música.
1: Hem estat parlant de pedagogia i de física, ja que el capítol d'avui de la cinta de Möbius de Catalunya Música el dediquem al ritme. I quin és el fonament matemàtic que hi ha darrere d'aquest paràmetre musical? I per fer-ho, avui m'acompanya la Cristina Cubells, que és una psicòloga, pedagoga musical i creadora d'espectacles teatrals amb música de nova creació dirigits a públic joves. No sé, Cristina, si a tu t'agradava les matemàtiques, per això, de petita, de jove.
2: De jove, m'encanta aquesta pregunta, no? Ja m'he de dir jove. Doncs sí, a mi m'han agradat moltes matèries i en realitat m'ha agradat com me les han explicat. Tot depèn, jo crec que és una mica el clàssic que deien, no? Ens en recordem dels professors, no tant pel què, sinó per com explicaven les coses. Sí. Jo m'ho passava molt bé amb les matemàtiques, tot i que no m'hagi després professionalitzat en això, sí. M'ho passava realment bé.
1: Sí. I recordes en particular l'algoritme d'Euclides?
2: Aquest particularment no. Mira, aquí se m'escapa, tu?
1: Doncs és un mètode que, sí. Bueno, que es va inventar aquest matemàtic grec, que és molt útil per calcular el màxim comú divisor de dos nombres enters. És a dir, aquell nombre, el major nombre possible que divideixi aquests dos nombres. I, per exemple, si volguessin calcular el màxim comú divisor de 20 i 12,
2: sí.
1: Seguint aquest algoritme, el que faríem seria calcular el màxim comú divisor del nombre més petit d'aquests dos, que en aquest cas seria el 12,
2: vale.
1: I el residu de dividir 20 entre 12, que ens quedaria 8.
2: Vale. Estic intentant rearticular-ho tot.
1: Sí.
2: El número més petit de 20?
1: No, hem dit que volem calcular el màxim comú divisor de 20 i 12.
2: Sí.
1: Per tant, per fer-ho, agafem d'aquests dos números el nombre més petit dels dos, que
2: vale.
1: És el 12.
2: Vale.
1: I llavors, l'altre número amb el que calcularem aquest nou màxim comú divisor, perquè
2: sí.
1: De fet això és un algoritme recursiu que va per passos i ho va simplificant a poc a poc,
2: okay.
1: És el residu de dividir 20 entre 12,
2: vale.
1: Que és 8.
2: Vale.
1: Sí, perquè sí. 12 per 1 és 12, llavors fins a 20 tens 8 números. No?
2: Vale. Sí.
1: Per tant, el màxim comú divisor de 20 i 12, seguint aquest algoritme d'Euclides, ens queda que és el mateix que el de 12 i 8.
2: Vale.
1: I si seguim aquest mateix procés de quedar-nos amb el nombre més petit dels dos, que en aquest cas és 8, i el residu de la divisió entre 12 i 8,
2: sí.
1: Ens queda que és el de 8 i 4.
2: Sí.
1: I si ho tornem a aplicar, ens queda que és el de 4 i 0.
2: Sí.
1: I llavors aquest algoritme el que diu és que quan tenim el màxim comú divisor, quan volem calcular el màxim comú divisor de 4 o d'un altre número i 0, serà el de 4, o sigui, el del número que és diferent de 0.
2: Vale.
1: Sí?
2: Okay. Sí.
1: Per tant, en tres passos hem simplificat que el màxim comú divisor de 20 i 12 és 4.
2: Mm-hmm.
1: I això t'ho explico no perquè t'hagis de calcular cap altra cosa,
2: no t'espantis. No, no, no. D'acord.
1: Però t'ho explico perquè crec que t'interessarà saber que el matemàtic canadenc Gouffre Toussaint va utilitzar aquest algoritme per crear un altre concepte, que són els rimes euclidians. No sé si et sonen els rimes euclidians.
2: Ostres, no. No.
1: Doncs aquests es caracteritzen per una distribució uniforme dels accents musicals en un patró rítmic, és a dir, intentar espaiar al màxim uns accents dins d'un patró rítmic,
2: vale.
1: O sigui, deixar el màxim de distància entre ells.
2: Vale.
1: I ho fa precisament aplicant aquest algoritme, una adaptació de l'algoritme d'Euclides, a partir de calcular el màxim comú divisor entre el nombre d'accents,
2: vale.
1: I el nombre de pulsacions totals.
2: Aha.
1: I això que ens permet... Quina cara que m'estàs posant, és que m'encanta.
2: És que sóc molt expressiva, però això és perquè realment m'ho estic prenent en sèrio i estic pensant tot.
1: No, està
2: com...
1: bé, mare de.
2: Sí, sí.
1: Doncs això el que permet és establir el nombre de pulsacions i silencis en un patró rítmic o el que seria el mateix, quines d'aquestes pulsacions estem accentuant.
2: Vale. O sigui, ell utilitza d'alguna manera aquest tipus d'algoritme com a material compositiu per poder-ho entendre d'una manera més genèrica, no?
1: Sí, és una manera de crear patrons rítmics.
2: Vale.
1: De generar riquesa rítmica en una obra, per exemple.
2: Per trobar-li com més possibilitats de les que sense aquest tipus d'algoritme podríem potser trobar, no? Per una qüestió...
1: Exacte. I ara posaré un exemple i jo crec que ho entendràs molt ràpid, ja veuràs.
2: Vale.
1: Imagina't que tenim 8 pulsacions i en aquestes 8 pulsacions hi volem seleccionar 3 accents. I volem posar 3 accents que estiguin al màxim d'espaiats possibles.
2: Vale.
1: Vale? Sonaria així. You ain't no-

0: M'ho estic passant molt bé avui, Cristina.
1: Bueno,
0: m'encanten les cares que vas posant amb els llocs que anem avançant al programa.
1: Dic, ens posarà un exemple puntual així... De... No, no, veig aquí un musicazo.
0: Sí, eh?
1: Tremendo, no?
0: Sí, qui era aquest?
1: No, no, vull dir, la pròpia música, que sí, em sembla sí, com sí, molt sí. interessant que no era un exemple concret, matemàtic, sense música, entre cometes.
0: T'esperaves una cosa feta per ordinador, per
1: exactament,
0: exemple?
1: Exactament, m'esperava algú d'ordinador i de cop em sortia. Ostres, doncs està molt bé, no?
0: Estem escoltant l'Elvis Presley,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: I concretament, no sé si t'has fixat en el baix, que hi ha aquest ritme que és com un traset,
1: sí.
0: que és el que li diuen el traset cubà, no em preguntis per què, perquè no té cap referència amb Cuba, i que és precisament on apareix aquest ritme euclidià, no? Aquest ritme de 8 pulsacions i 3 accents. I és un ritme que tant apareix a les cançons dels anys 50 rockabilly dels Estats Units, com aquesta que estàvem sentint, com en la música tradicional de Ghana, la música africana. Vull dir que ja veus que amb aquest algoritme matemàtic pot generar un patró rítmic que apareix en diferents cultures musicals, no?
1: Totalment.
0: No te l'esperaves, aquesta, ja ho he vist.
1: Sí, i una pregunta molt ràpida que volia fer.
0: Sí.
1: En realitat, quan estem escoltant aquestes músiques, el que podem fer és dir, interpretem que s'està donant aquest, diguéssim, algoritme, però també l'algoritme es pot fer servir per composar. És a dir, es poden fer les dues vessants, no? És a dir, qui ho està fent no sap què està passant.
0: Exacte.
1: Això, no?
0: Exacte. L'únic que tenim que, doncs, que amb aquest algoritme d'Euclides, doncs tenim com una justificació matemàtica de per què aquest ritme potser ens agrada més que un altre.
1: Ostres.
0: I potser ve donat precisament perquè hi ha un espai que és equidistant entre tots els accents, per exemple, saps?
1: Sí, sí.
0: Ara imagina't que tenim un ritme que consisteix en 12 pulsacions amb 4 accents.
1: Vale.
0: Vale. Això és un altre patró rítmic que podem generar amb aquest algoritme d'Euclides que ens dona precisament el patró del fandango, que és molt habitual en el flamenc, però que també hi ha hagut molts compositors clàssics, com és el cas de l'italià Luigi Boccherini, que l'han utilitzat.

0: Bé, Cristina, anem a fer un resum de totes les emocions fortes que portes fins ara. No sé si avui quan has vingut a la ràdio t'imaginaves que et parlaria d'un algoritme matemàtic per calcular el màxim comú divisor i que et permetria també doncs, poder generar tots aquests patrons rítmics que són tan presents en tants estils musicals diferents, no?
1: Absolutament. I a més, és de veritat, quan t'expliquen aquestes coses, després és allò de que no pots parar de pensar que ara s'està donant aquesta qüestió, no? Llavors, és molt interessant, de veritat.
0: I aquest algoritme també serveix per crear patrons més senzills, perquè t'he estat explicant alguns patrons que tenen moltes pulsacions, però també podem generar a la base rítmica de cançons tan conegudes com aquesta.

0: Quina és aquesta cançó, Cristina?
1: Estàs Take Five, no?
0: Take Five, del Dave Brubeck, que es basa en un ritme euclidià de 5 pulsacions amb 2 accents, com has pogut veure amb el patró rítmic que fa el piano, amb la mà esquerra, i precisament és el mateix ritme que fa servir el compositor britànic Gustav Holst a la suite orquestral dels Planetes.

0: La cinta de Mídius. A Catalunya Música.
1: Doncs fins ara, Cristina, t'he estat parlant de rimes euclidians, que és només una de les moltes possibilitats que tenim per aplicar les matemàtiques a la música, per generar una diversitat rítmica. Però una altra possibilitat seria utilitzar la simetria, per exemple, per crear un palíndrom rítmic. I jo sé que a tu t'agrada molt la música del segle XX, del segle XXI.
2: Sí.
1: Que sí? No sé si Messiaen és un dels autors que més t'entusiasma.
2: És un d'ells, també, no? Jo crec que en el segle XX hi han hagut compositors que han... Bueno, justament pensar aquesta idea de l'emancipació de certs tipus de paràmetres musicals, on el ritme potser en... prèvio al segle XX havia estat molt més supeditat a la melodia o l'harmonia, i en aquest moment és dir, bueno, a veure què podem fer amb el ritme, no? Com un element especulatiu de la música.
1: Sí, de fet, ell feia servir molt en la seva música els palíndroms rítmics, que ell denominava aquests ritmes no retrogradables, que es llegeixen igual d'esquerra a dreta que de dreta a esquerra. Així que et posaré un exemple, de, perquè ho puguis sentir en context també, d'uns dels seus cicles per a piano més importants, que són les 20 mirades sobre el nen Jesús.
2: Sí.
1: I concretament t'he seleccionat una d'aquestes mirades, que és la desena.

0: Hi ha un altre ritme que també es podria definir com a matemàtic i que també involucra la simetria, que són els ritmes closca. I es caracteritzen perquè, encara que els hi treguis o els hi posis accents, mantenen la seva essència, sempre mantenen una determinada propietat. No sé si t'animaràs a fer-lo servir en els teus tallers, ara t'explicaré un cas concret.
1: Per favor, sí.
0: Que és de Steve Reich, precisament, és l'obra Drumming, i es basa precisament en el ritme closca. L'obra comença amb un únic accent, i aleshores li va afegint accents progressivament, i un cop arriba a la meitat de l'obra, més o menys, és una obra que dura uns 75 minuts, doncs un cop arriba a la meitat d'això, comença a treure-li accents progressivament, i l'obra acaba amb un sol accent.
1: I això, a nivell perceptiu, estàs sentint diferents accentuacions, no?, de la música?
0: Sí, sí, i de fet, en aquest

0: No et recorda la percussió africana una
1: sí,
0: mica?
1: Sí, totalment. Estava pensant en aquesta part.
0: Doncs mira, acabarem el programa. Bueno, després hi haurà una altra sorpreseta, ja ho saps. Però l'últim ritme del que et vull parlar avui són els ritmes profuns, que precisament es troben molt presents a la música africana. I aquests es basen en els nombres primers, que són aquells nombres que només es poden dividir per ells mateixos o per un.
1: Vale.
0: I els ritmes profuns es construeixen a partir de disposar accents espaiats per un nombre fix de pulsacions. I aquest nombre de pulsacions ha de ser relativament primer amb el de pulsacions totals del ritme en qüestió, no? Mm-hmm. I un dels casos més clars és el patró rítmic Fume Fume de Ghana.

0: Música i matemàtiques a Catalunya Música, amb Laura Ferrer Rozada.
1: Doncs bé, Cristina, ha arribat el moment esperat per saber quina obra destacaries tu pel seu aspecte rítmic.
2: Jo m'agradaria parlar de l'obra del Kammerkonzert de Ligeti. Per mi és una obra... Bueno, per mi l'autor o les obres que ha fet Ligeti són molt interessants des de la vessant rítmica perquè sempre està treballant aquesta sincronia desincronitzada, no? De sincronies sincronitzades. I per mi una de les coses més interessants és l'aspecte perceptiu que hi treballa. En aquesta obra concretament, la tercera de les peces, el tercer moviment, està treballant justament amb l'aparició de diferents instruments que inicialment comencen a generar un patró rítmic, que podríem dir que és estable, no? O almenys la qüestió perceptiva, fins que a poc cadascú va prenent el seu propi tempo i llavors es van generant com desfases temporals que fan que no puguem d'alguna manera tenir un peu rítmic estable o clar, no? Uh-huh. O sigui, sempre està generant aquestes deformacions temporals tan interessants, Ligeti.
1: Bé, doncs amb aquest tercer moviment del Kammerkonzert de Gheorghi Ligeti ens acomiadem avui, juntament de la Cristina Cubells. Espero que el ritme, Cristina, segueixi sent tan significatiu en la teva trajectòria professional com fins ara.
2: Estic segura que sí, i molt més avui.
1: Ens veiem aviat, tu i jo.
2: Moltes gràcies. Sí.
1: I a tots vosaltres us convido a que ens feu arribar els vostres suggeriments rítmics. Ho podeu fer al nostre compte de Twitter @cintamobius_cm de Catalunya Música. Us hem acompanyat Pau Blasi, al control tècnic, Sofia Cabanes, a les xarxes socials i producció, i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, al guió i locució. Moltes gràcies i us espero al proper capítol de la Cinta de Mòbius. No hi falteu.

Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música, per fer-te sentir bé. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest per sentir un concert amb música esplèndida de la dècada dels 80 del segle XIX, dues obres de Johannes Brahms. Per començar, el concert per a piano número 2 que interpretarà Simon Trpceski i per acabar la sinfonia número 4. Bona música a partir d'ara amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa sota la direcció de Ricardo Fritza, que van fer concert l'octubre del 2024, un concert que va gravar la Corporació Hongaresa de Mitjans Audiovisuals i que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert comença amb una obra que hi ha qui diu que és una sinfonia amb piano. Comencem amb el segon concert per a piano i orquestra que Johannes Brahms va escriure entre el 1877 i 1881. Aquell any 81 tenia 48 anys. Aquest concert és 20 anys posterior al primer. És una obra difícil per als pianistes i una obra meravellosa que sentim d'aquí a no res, en versió del pianista nascut a la República de Macedònia l'any 1979, Simon Trpceski. Toqui amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa sota la direcció de Ricardo Fritza i interpreta aquest segon concert per a piano i orquestra en si bemoll major, l'opus 83 de Johannes Brahms.

Sentit el segon concert per a piano i orquestra en si bemoll major, l'opus 83 de Johannes Brahms, una obra acabada d'escriure l'any 1881, quan Brahms rondalla els 50 anys. La versió ha estat a càrrec del pianista Simon Trepczewski i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa sota la direcció de Ricardo Fritza. Avui som a l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest amb una gravació de la Corporació Hongaresa de Mitjans Audiovisuals de l'octubre del 2024, un concert de temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa, que ara no sentirem perquè el pianista, tot sol el solista del concert, interpretarà més música fora de programa. Primer, interpretarà una melodia tradicional de Macedònia. Ell, Trepczewski, ho és nascut a la República de Macedònia, a la península balcànica, una república sense litoral envoltada per Grècia, Bulgària, Sèrbia, Kosovo i Albània. Doncs d'allí en sentirem música que s'enllaçarà amb el que va ser la següent obra fora de programa, música de Félix Mendelssohn, una de les seues romances sense paraules, l'opus 19, número 6. Tot això en mans de Simon Trepczewski, a qui sentireu donant-se impuls amb la veu per començar a interpretar la melodia tradicional de Macedònia amb què comença aquest apartat fora de programa al concert d'avui.

Aquest era el soliste del concert d'avui, el pianista nascut a la República de Macedònia l'any 1979, Simon Trpčevski, que fora de programa precisament ha interpretat música tradicional de Macedònia. Hem sentit un petit fragment rítmic dedicat a la cultura i al poble macedonis, i això ho hem enllaçat amb el que va ser la següent peça molt breu fora de programa que va interpretar Trpčevski, una de les romances sense paraules de Félix Mendelssohn, l'opus 19, número 6.

Trebczeski és un pianista que ha tocat dirigit per Ashkenazi, per Dudamel, per Dutoit, per Noseda, per Papano o per Michael Tilson Thomas, entre molts altres. I avui, en aquest concert, l'hem sentit sota la direcció de Ricardo Fritza i ha interpretat el segon concert per a piano i orquestra de Johannes Brahms, que és el compositor del concert d'avui, perquè el concert s'acaba amb la sinfonia número 4, una altra obra d'aquella dècada dels 80 del segle XIX, una sinfonia del 1884 escrita just després de la tercera, quan Johannes Brahms ja havia fet els 50 anys. Aquesta sinfonia número 4 són gairebé 40 minuts de música en aquesta versió que us oferim avui i que ara interpreta la Sinfònica de la Ràdio Hongaresa sota la direcció de Ricardo Fritza. Sinfonia número 4 en mi menor, opus 98 de Johannes Brahms. Final del concert d'avui, fet a l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest.

0: Aquest concert Brahms d'avui s'acaba amb la sinfonia número 4 en mi menor opus 98, música composta l'any 1884, quan Johannes Brahms tenia 51 anys. Aquesta obra l'hem sentit en versió de l'Orquestra Sinfònica de la Ràdio Hongaresa sota la direcció de Ricardo Fritza, que dins de la seva temporada de concerts, en aquest que us hem ofert avui, hi van interpretar dues obres grans de Johannes Brahms. Primer, el segon concert per a piano i orquestra en si bemoll major, l'opus 83, una obra una mica anterior a la quarta sinfonia, un concert de l'any 1881 que ha interpretat el pianista macedoni Simon Trepcheski. Finalment, hem sentit aquesta quarta i última sinfonia de Brahms, la que posa el punt final a aquest enregistrament de la Corporació Hongaresa de Mitjans Audiovisuals, una gravació feta a l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest l'octubre del 2024. L'enregistrament ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió, i el concert us l'ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Vos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert André Campra i el motet Exaudia te Dominus en versió de Les Arts Florissants sota la direcció de William Christie.

0: Escolta. Què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
1: Catalunya Música.

0: Sabies que la novel·lista anglesa Mary Ann Evans, coneguda com George Eliot, va dir: "El que dona sentit a la vida no són les grans coses, sinó els petits gestos fets amb amor."
1: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

0: El dia a dia d'una família amb criatures petites és sovint un trencaclosques logístic ple d'obstacles que els pares i mares van superant. Al vespre, quan a fora és fosc i es va acostant l'hora d'anar a dormir, les rutines quotidianes se'ns poden fer una mica pesades degut al cansament acumulat, tant en els adults com en els infants. És llavors quan ens cal un extra de paciència i de comprensió per tal d'oferir als nostres fills i filles allò que realment necessiten. No volen un peluix, volen la nostra mà, la nostra presència i la nostra tendresa. La música, és clar, ens hi pot ajudar. Avui a Set de Sons ho descobrirem. Avui us parlarem d'un nou volum de la col·lecció de música en família Poti Poti que porta per títol Petitets. Tot i el nom, es tracta d'un disc destinat a relaxar persones de totes les edats amb peces com El setè cel, El boig per tu, El la la la, amb un caire diferent, dolç i màgic. El descobrirem amb la cantant Carme Canela, el músic Toni Sagi Chupi i el responsable de Dismedi, Àlex Eslam. A les seccions didàctiques, a més, descobrirem un himne del cant col·lectiu galès i ens endinsarem en la transformació vital de Maria Callas. Si teniu Set de Sons, comencem!
1: Set de Sons, la música que et cuida.
0: Comencem el programa d'avui, com sempre, obrint un espai a la calma gràcies a la música. En aquest cas serà el piano que ens acompanyarà des de la lentitud, la repetició i la ressonància de la música del compositor neerlandès Jep Bebbing. A Sleeping Lotus trobem una melodia simple, gairebé immòbil, que evoluciona com una respiració profunda, un refugi sonor que ens permet desconnectar del soroll i tornar al centre.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: A les cases on hi ha infants, l'hora d'anar a dormir sempre és una mica delicada. Hauria de ser un moment de tendresa, d'abraçades, de confidències, de contes i de carícies, per tal que els infants agafessin la son amb facilitat. Però, siguem sincers, sovint l'hora d'anar a dormir sembla més aviat un aterratge forçós. Els pares i les mares estem cansats de tot el dia, els infants estan esvalotats i volen fer de tot menys anar a dormir, poden aparèixer les pors a la foscor o a la soledat, i tot plegat està molt lluny de ser idíl·lic. Per això avui us volem presentar un disc que pot ajudar-nos a fer-ho tot una mica més fàcil. La música, ho diem sovint al Set de Sons, és una gran aliada en molts moments de la vida i també a l'hora d'anar a dormir. El disc és el Poti Poti Petitets, amb la veu inconfusible de Carme Canela, els arranjaments i la producció musical de Toni Sagi, i editat per Dismedi amb Àlex Eslava al capdavant. Benvinguts a tots tres.
2: Hola, hola, bon dia.
1: Abans de res, cal dir que això del poti-poti no és una cosa nova, ben segur que més d'un li sonarà. És una col·lecció de música per a infants que fa força anys que està tirant endavant Dismedi. De fet, si no m'equivoco, vaig contar-ho, 3 anys després d'haver fundat la discogràfica Dismedi, ja sortia el primer poti-poti. En aquells moments vau tenir clar que calia, doncs, renovar una mica l'edició de cançons de música per a infants?
3: El que hi havia en el mercat en aquell moment era tot molt antic, i ens va semblar que era una bona idea fer una sèrie de discos pels nens. A més, coincidia en que jo era a punt de ser pare o acabava de ser pare, i ell, el Toni, acabava de tenir el seu segon fill. Llavors, l'un a l'altre ens motivàvem. I ara farem el d'aventures, ara farem el del món, ara el dels animals.
4: És veritat.
3: I va sortir una col·lecció molt maca.
1: Una col·lecció que em sembla que aquest que presentem avui és el 14è o...
3: Podria ser.
1: I sí, hi ha temes de tot, eh? Hi ha temes de Nadal, escolars, no? Músiques que ens poden ajudar, sí, doncs, en l'àmbit escolar, cançons tradicionals, del rock en català, del Barça...
4: Del Barça, també, imagina.
1: Dels animals. Ja hi havia un disc de cançons de bressol, però potser estava adreçat més a infants molt petitons, a nadons, no? I en canvi, i també amb la veu de la Carme, en aquell moment, aquestes cançons de bressol, però aquest del Poti Poti Petitets potser està adreçat a infants potser més grans o fins i tot als pares.
4: Més que res, el que vam intentar fer, perquè ja hi havia molta cosa de cançons tòpic, típic, d'infantils. Llavors, hi ha un moment que vam pensar, i algunes cançons pop, que tenen melodies... O la temàtica pot ser per nens, només que les faci amb una mica més de carinyo i amb uns arranjaments que no siguin estridents i cantats amb carinyo i no estridència, crec que per aquí sembla que sigui per més grans, perquè les cançons ho són de grans. Però la manera que s'ha fet, el nen la rep i diu, ostres, això és com la lluna, la pruna, però diu la, per exemple, o què serà, serà... Això és una melodia molt infantil.
1: Parlarem del repertori, perquè jo crec que sorprendrà més d'un les cançons que heu escollit per aquest Poti Poti Petitets. Abans de res, m'agradaria saber una mica, quan us vau posar, doncs, en el projecte, per exemple, la Carme, que va estar en els primers, no?, en alguns dels Poti Poti, quan et van demanar, doncs, mira, volem fer el Poti Poti Petitets, i hi haurà peces com el la, no? Què vas pensar en aquell moment?
5: A mi això que deia el Toni em va semblar una idea increïble, perquè ja està tot com molt, molt fet, no? Aleshores, el repte era donar-li la volta, no? I això de donar-li la volta a les coses és una cosa que m'atrau moltíssim, i és un repte, no? I ha estat fàcil perquè treballar a nivell musical amb el Toni és una delícia, i la idea, i em feia molta gràcia, em feia, no? M'agrada molt també les coses així com molt petitetes i suaus, i m'agrada molt, sóc més aviat austera cantant, no? I m'agrada molt això del cau d'orella, m'agrada, així que fantàstic la idea, és que és estupenda.
1: Cal dir que és un disc per enamorar-se de la música. No? Per enamorar els pares, no? Per reenamorar-los, potser fins i tot, no? I recordeu que podem cantar, i que podem cantar amb aquesta tendresa, i per enamorar els infants de la música, també, no? De fet, Carme, a més d'una entrevista has dit que una de les condicions que poses a l'hora de cantar és que la cançó t'agradi, que la cançó t'enamori, no? I que sigui maca. I en aquest cas és així, al 100%.
5: Saps què passa? És que si cantes a contrapel, és que no, jo no puc, no em surt. Aleshores, un sempre intenta dir la veritat allà amb el que fas, no? I jo almenys intento, i m'ha d'agradar. No, per poder buscar la manera m'ha d'agradar, no? I també d'estar ben acompanyada i de confiar. Això és molt important, els companys, no?
4: I
5: això per mi és estar en família.
4: Jo crec que hi ha una mica de truco aquí. Ho hem fet amb el Quimi Saigi, que és el meu fill, que va participar als primers potipotis cantant i fent el que podia. I llavors ara ho han fet la Carme i el Quimi i jo musicalment. I clar, ens coneixem de molt de temps i ens estimem molt, i això es nota cada dia. Jo arribava a casa i després sortia de l'estudi, hòstia, m'ho passo molt bé. Amb el meu fill m'ho passo molt bé, quan venia ell a cantar, doncs ens tornàvem bojos. I això es nota, clar, sempre ho dic. Això quan dic, és que està fet amb carinyo. És com una frase feta. No, està fet amb carinyo,
1: així.
4: De veritat. I m'agrada molt que es noti, perquè si no faríem les coses d'una altra manera. No, aquí si hi ha alguna cosa especial és que hi ha carinyo.
1: L'energia que s'ha viscut durant la producció del treball es nota després en l'edició. I com dèiem, la selecció segurament ens pot sorprendre alguns, no? Hi ha cançons de bressol, com La lluna i la pruna, una mica remodelada, eh? Però també hi ha La, que a mi m'ha sorprès molt. Com és que vau escollir La?
4: Estava al tren i veig un tio que estava escoltant amb uns auriculars i dic, hòstia, i mig adormit, i dic, què et podria estar escoltant? El Eres tu. Vam fer l'Eres tu. Que sempre, clar, això cantat amb tendresa, com deia, amb carinyo, pot arribar a ser una cançó per un nen. Si s'adorm després o una altra cosa, però és interessant que ho senti aquella cançó, que és maca, tocada pues, infantil, o més que menys que infantil, no? I llavors l'equivalent vaig pensar que podia ser La, un tema d'aquella època, i la gràcia és que era en català, vull dir, la base va ser primer en català,
1: sí.
4: I mires la lletra, ostres, però si això... I la melodia, la, això...
5: Això és universal, la, no? Que és,
4: clar.
5: A més, molt com himne, sí. També, no? Amb aquests dos que has citat.
4: Sempre, són... Sí, exacte, com himne, i sempre dèiem que era la mare que s'acostava a, com se diu?
1: No, al bressol.
4: Al bressol, i que cantava la, saps? Li canta, i això és universal, com deia, vull dir, no...
1: Abans parlaves també del Que serà, serà,
4: sí.
1: Que també és gairebé tota taralejada.
4: Sí, però si t'hi fixes bé, la melodia és molt, molt per petitets.
1: I molt senzilla.
4: Molt senzilla.
1: Jo, escoltant-lo, pensava una mica aquesta sensació que a vegades que et provoca la música, no? De volem cantar tu, no? Que això també és una cosa molt bona, no? Fer que els pares i les mares tinguin ganes de cantar, no? Clar. I és com posar-los l'exemple. Mira, veus, pots cantar-ho, no?
4: Clar.
1: No cantarem tan bé com la Carme, això ja ho sabem, però podem cantar, no?
4: Sí.
1: I gaudir, compartir aquest moment.
4: Sí, però la Carme canta perquè aquell nen no s'espanti, saps? Vull dir, està molt a la vora, el micro està posat dintre del bressol, saps? Al costat del nen, i la Carme està així abocada una mica. Sí.
5: I això de taralejar també és molt interessant, perquè moltes vegades de les lletres ens en oblidem, la gran majoria, la música és una cosa... I està... Jo crec que apropa també moltíssim, no? Crec que està bé, no? Vaja, jo me n'oblido de les lletres, i sóc cantant, però crec que és més fàcil moltes vegades, no?, estar allà. Jo m'imagino, quan estic cantant-ho, m'he de posar en situació.
1: En la situació d'això, no?, el moment d'anar a dormir, en aquest cas, no?,
5: I
1: sentir això, la Carme, com et xitxueja en el bressol, gairebé.
4: Aquesta és la primera idea que vam tenir, posar el micro dintre del bressol, al costat del nen que està... dormint.
1: El repertori és curiós, com deia, s'obre amb el Setè Cel de Jaume Sisa, acaba amb el Rossinyol, Hi trobem peces com el Bona nit dels pets, que molts pares i mares ja fèiem servir per anar a dormir, sí. El Boig per tu de Sau, però també el Conveià, el Bona nit, Bons germans, Quan tres oques van al camp... Ostres, és que, clar, em sembla molt curiós, no? És un repertori amb una selecció de peces, sí. Allò, d'estils i mons molt, sí. Diferents, no?
4: I a vegades penses, el Boig per tu, que s'ha fet en grans estadis, i el vam reduir a caixeta de música.
1: Música.
4: No hi ha... I sembla, penses, ara entrarà la bateria, i no, tot és en caixeta de música, inclús hi ha un tros, no? Que s'hauria de donar la corda. I llavors, amb una caixeta es pot fer el Boig per tu, no? Pues, i hauríem d'anar al Palau Sant Jordi a gravar.
1: Com us vau plantejar cada peça? Ara deies això del Boig per tu, no? Doncs mira, doncs té un moment en què té aquests sorolls. De fet, hi ha molts sorollets en tot.
4: Sí.
1: És com un treball amb molts detalls, no?
4: Molts. O
1: sigui, és com per escoltar amb orella atenta,
4: sí.
1: I anar-se fixant, no? És com amb moltes capes, és un treball amb moltes capes.
4: Doncs voltetes, i trobes la solució.
5: Ah, amb imaginació.
4: Sí.
5: I he de dir, jo vull afegir que aquest senyor, que es diu Toni, Sagi Xupi, el Quim i el seu fill, són dues persones úniques en aquest sentit, d'imaginació. Abans també hem dit de la família i tot això,
1: sí.
5: Però és que no és, tampoc és normal. Bueno, vull dir-ho perquè és cert. No hi ha gent que té una gràcia especial, no? Jo des de que ens coneixem fa molts anys, no? I sempre he pensat el mateix, no? El tipus de músic, no? Un fill és igual, és igual que tu, i tenen aquesta imaginació. Sempre et sorprèn. Mira que tinc una edat, ja, que si comences quan tens una edat, ja, no et sorprens tant. I sempre et sorprèn, i això és gràcies al bon gust, la imaginació, no? I aquest parell, pare i fills, estan
4: plens. Juguem. Jo jugava molt amb els meus fills. És més, sense els meus fills, que ja no viuen a casa, segueixo jugant, però... I clar, si em poso davant dels teclats o del piano, sí, pues segueixo jugant, que bàsicament es pot dir tocar, o sí, jo sempre he dit jugar, però bueno, que és això.
1: Clar, en el teu cas, el teu pare era músic,
4: sí.
1: Tu ets músic, els teus fills també són músics. Aquí el Set de Sons sempre, doncs, intentem que els pares i les mares comparteixin la música per encomanar, doncs, aquest gaudi, no? I que els infants, doncs, visquin la música des de dins, no? No només com a espectadors. En el teu cas, això és així. La música ha sigut, sí. Sempre ha format part sempre, doncs, com l'eix vertebrador, sí. De la teva família, no?
4: Sí, no, és així. Però jo sóc músic perquè veia el meu pare feliç. I pensava, jo vull fer el que fa aquest tio, que amb aquesta somrisa quan es posa això a tocar el baix. I jo crec que els meus fills han fet el mateix, perquè jo he intentat no dir molta cosa.
1: I ser molt feliç fent-ho, no?
4: Sí.
1: Amb l'exemple n'hi ha prou.
4: Sí, això segur. Perquè els músics, si no són feliços, poca cosa ens queda més.
1: Aturem un moment l'entrevista per sentir un dels temes d'aquest Poti Poti Petitets que us estem presentant avui. Sentim la seva versió del Boig per tu.

0: acabat. Boig per tu.
1: Set de sons. Idees musicals per compartir.
2: Continuem endavant amb l'entrevista a Carme Canela, Toni Saigi i Àlex Eslava per descobrir més detalls d'aquest nou volum de la col·lecció Poti Poti. Toni, heu agafat aquestes peces, les heu mirat des de moltes perspectives, heu anat a buscar l'essència, heu fet un vestit nou.
3: I trobem, per exemple, doncs, peces com el Cumbayà, que recupera fins i tot aquell punt una mica de l'espiritual negre, sí. No? Amb uns cors de fons, no? Que és anat a heu anat a buscar aquella essència de la peça.
4: Sí, hi ha el paquet, com si diguéssim, n'hi havia altres, si haguéssim dit, Cumbayà, ah, fem-la amb caixa de música. No, no pot ser, també és un... tot el context, no? I aquí ens faltava alguna cosa, doncs això, com dius tu, amb uns coros més espiritual, perquè també venia d'aquí sense fer-ho que el nen es posi massa tens, no?, comptant això. I aquest joc, doncs, també hem canviat una mica la, bueno, una mica la lletreta, no fer-ho tan immens com Déu meu i coses d'aquestes. És aquest joc, i comences a jugar i dius, oh, que divertit, aquí jugarem a posar uns coros de gospel, llavors arriba la Carme i...
3: I allò es dispara, no?
4: Sí.
3: I allò es explota. I el Rossinyol no pot ser més essencial. O sigui, aquí vau decidir la Carme dins del bressol, cantant a l'orella, gairebé.
5: Aquest el vam fer l'últim tema i va ser la toma. Una toma del tirón.
4: Sí.
5: Vaig fer una altra. Però no, hi ha aquella sensació de fer com del tirón i que no... I ja està. I no, és com...
4: Sí, perquè no fos dit... Vam dir, bueno, fes-ne una altra, perquè no podem fer una i que sigui la bona. Però era la bona.
5: Mira, amb les seves coses bones i els seus errors, no, la seva cosa...
3: Però l'espontaneïtat a vegades prevala l'error, no?
5: A mi m'agrada, sí, m'agrada sentir de vegades més... m'agrada sentir la part humana, no? De vegades penso que la música, alguna música actual, està massa... ja és massa perfecta, no? M'agrada la imperfecció aquesta de l'ésser humà i de que són persones que canten, de que hi ha bateries, que, no? De que hi ha... Això m'agrada, sempre m'ha agradat.
4: Jo no m'he esforçat molt amb la imperfecció.
5: Segur.
3: De fet, s'ha de dir que ara que deies això, no? Doncs la manera d'editar i de produir actualment doncs està com molt, molt preparada, no? I molt, hi ha molta producció. I en aquest cas és un treball més que retorna cap a l'artesania, no? De la música. O sigui, des del joc, des de anem a inventar, imaginar...
4: I l'Àlex ens ho permet, també. Sí, que igual tinguéssim una altra a la discogràfica, arribaríem amb la producció i igual ens el tiraria pel cap. Però ell ho entén, què estem fent, i entén que vagin la cosa. O sigui, no triaria uns altres.
3: Ara sé que és molt difícil això, però hi ha alguna peça que diguis, ostres, és que això ha quedat tan perfecte, m'encanta?
4: Per la dificultat del setè cel, que és difícil de pillar el lío que hi ha a posar set cels diferents musicalment. El mirall, el que és un mirall, el no sé quan... Allà són aquelles coses que a vegades, no, respira, no. I llavors dius, vols dir que se n'entrarà algú? I sempre acabes dient, bueno, ens entrarem nosaltres, que és el que... no sé si queda bé o no, però tenia una dificultat especial. Sí. No agafar... Sí. La guitarra i cantar.
5: Certes? Estic d'acord. Aquests temes, jo sempre dic que són temes trampa, d'aquests que són estrofes i totes són la mateixa melodia, però amb diferent lletra. Són tramposos perquè, clar, cada lletra diu una cosa, has d'estar molt en el matís, per no, poden ser avorrits, perquè sempre, no? Hi ha moltíssims... Els temes de cantautors, la majoria són com així, però, clar, és una història o mini-històries, no? I fan tota la història. I a mi aquest especialment em va costar, no? No sé com, per on agafar-lo de narrador, perquè, clar, dic, costa, si això ho afectes una mica més, i a mi ja no m'agrada cantar afectat, això, si ho cantes molt, no? També tens tan present la versió d'en Cisa, que és com allò, molt, que és aquesta manera de fer, que és tot com parlat, i que, bueno, és diferent, és com una altra història. I sí que, clar, he de dir que em va costar.
4: Sí, i l'Alala, clar, té la gràcia de sortir de l'Eurovisió. Vull dir, aconseguir sortir de la Maciel, del cos de la Maciel, i portar-ho a un altre món. Jo m'ho vaig passar divers fent la primera producció, saps allò que dius? Si ho fem així, així. Però, bueno, totes, eh? Perquè se les coge cariño. El que segur és que no n'hi ha cap que diguis. Jo no l'hagués posat, perquè no l'haguéssim posat. Haguéssim dit a l'Àlex, n'hi ha una menys que no s'acaba d'agradar. No, al contrari. Si la gent s'entusiasma i els agrada molt, a veure si l'any que ve en podem fer una altra.
3: Això t'ho anava a dir. No sé si que n'ha quedat algun al calaix.
4: Sí, n'hi ha moltes al calaix, moltíssimes.

0: Queda clar que aquest Poti Poti Petitets és un disc que, com deia al principi, ens pot ajudar molt a fer més boniques i relaxants les hores del vespre en família, i sobretot aquell moment abans d'anar a dormir, en el que els pares i les mares hem de lluitar contra el nostre cansament i carregar-nos de paciència per sostenir les pors dels infants i també del seu cansament, per aconseguir anar al llit sense crits i de manera tendra i relaxada. I a banda d'això, em sembla curiós que a nivell de formats us hagueu decidit per editar-lo en vinil, en CD i en caset. Àlex, com és això?
1: Jo sóc editor, des de fa molts anys, i m'agrada el meu ofici. I la meva part de carinyo arriba intentant trobar un disseny que sigui bonic, que quan estigui a les botigues faci parar l'atenció a la gent que va per la botiga. Va costar trobar la idea, la il·lustradora. Ho ha fet la Sara Cavalleria, que és una noia que fa il·lustracions per llibres infantils, i estic molt content, i també està feta amb molt de carinyo per part d'ella, per part meva com a editor, del resultat del disseny. I en quant als formats, estem en crisi absoluta amb la venda de formats, però vaig dir, feia broma, dic, si la Taylor Swift fa casets, jo també les faig. I vaig decidir fer també les casets. Estic molt, molt, molt satisfet del resultat, del disco, del contingut. Crec que és molt bon disco. I, bueno, el que et deia, m'agradaria que la patés, aquest disco, però ho veig molt difícil.
0: En tot cas, és un disc fet amb amor, amb molta artesania, amb molt d'amor cap a les persones i cap a la música, no? I com deia abans, pels nens, evidentment, i aquestes ganes de fer enamorada la música, no? I fins i tot en el fet de que ho recupereu com a caset, CD i vinil, també hi ha aquest punt de anem a buscar, anem a reivindicar també la qualitat en la música, no? I en la nostra feina, no? Com a músics. Sí que és veritat que és un treball que suma, no? Suma cap a l'amor als infants, a les famílies i a la música. Per tant, moltíssimes gràcies per venir al Set de Sons.
2: A tu.
0: I esperem que hi hagi un Poti Poti Petitets dos.
2: Molt bé.
0: Amb totes aquestes cançons del calaix.
2: Molt bé.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: A tu.
1: Gràcies.

0: Catalunya Música.
1: Seguim endavant amb més composicions que ens poden ajudar a crear un ambient relaxat a casa en moments clau com el vespre a l'hora d'anar a dormir. I és que hi ha peces que semblen respirar al ritme del bressol. A Child is Born n'és una. El trompetista i compositor Zad Jones la va escriure l'any 1969 a partir d'una melodia del pianista Roland Hanna i amb el temps s'ha convertit en un estàndard del jazz. Es tracta d'una música delicada i reposada que evoca la fragilitat i la bellesa de l'arribada d'un infant i que sembla abraçar sense dir ni una sola paraula.

0: Set de sons, amb Esther Plana. Benestar en cada nota.
1: Al Set de Sons ens agrada descobrir composicions que han esdevingut significatives per diferents col·lectius. Els himnes ens fan sentir part d'alguna cosa més gran que nosaltres i sovint ens ajuden a superar dificultats o reptes vitals i comunitaris. La d'avui sorgeix d'un poema de finals del segle XIX de l'escriptor galès Daniel James. Es tracta d'uns versos senzills però profunds sobre la importància de tenir un cor net, un cor just, per damunt de qualsevol riquesa material. Aquell text, musicat poc després pel compositor John Hughes, es va convertir en Calonlan. Escrita en galès, una llengua estretament lligada al cant col·lectiu, la cançó va arrelar ràpidament en la vida quotidiana del país. No és un himne oficial, sinó un himne espiritual i comunitari cantat en esglésies, escoles i trobades populars. Amb una melodia accessible i un missatge universal, Calonlan ha esdevingut un símbol d'identitat cultural galesa, una música que pren sentit sobretot quan moltes veus s'uneixen per cantar-la plegades. La sentirem en la versió de Luke Evans.

La música ens fa sentir part de la comunitat i també ens transforma. Cada setmana busquem històries musicals en aquest sentit. La protagonista de la d'avui és Maria Callas, arran de la seva trobada decisiva amb el director Tullio Serafin. Callas tenia una veu poderosa, excepcional, però encara buscava un lloc propi. Serafin no li va canviar la veu, però sí la mirada. Li va ensenyar que cantar és comprendre el text, escoltar el silenci i posar la tècnica al servei de l'emoció.

aquell aprenentatge va suposar un gir profund. Calas va descobrir que la seva força no era la perfecció, sinó la capacitat d'expressar fragilitat, desig i veritat. La música es va convertir per ella en una manera de reconstruir-se, de trobar sentit i identitat a través de la interpretació. No era només una evolució artística, sinó una forma nova d'estar al món. Aquesta transformació es percep amb una intensitat especial quan Calas canta la intimitat i la seducció continguda. Sentim-la ara a l'òpera Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns en l'àrea Mon cœur sur à toi bois, una interpretació que mostra com, de vegades, la música pot obrir una porta decisiva a la pròpia vida.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: Ho dèiem al principi, el més important a la vida són els petits gestos fets amb amor. Fer un esforç per tal que els vespres en família i l'hora d'anar a dormir siguin plàcids i tendres, amb abraçades musicals com les de Poti Poti Petitets, forma part, sense cap mena de dubte, d'aquests gestos fets amb amor. Acabarem el programa amb una peça que ens donarà la raó en aquest sentit. De les peces petites per a mans menudes, de Manel Blancafort, sentirem Bressol, amb el pianista Miquel Villalba. Us hem acompanyat Gisela Cot, els controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: Sentíem la gavota, el quart moviment de la sonata en fa major opus 5, número 10 d'Arcangelo Corelli. Ens acompanyaven Guido Balestracci, viola de gamba, Gaetano Nasillo, violoncel, Eunice Bardau, viola de gamba, Eduardo Egues, tiorba i Massimiliano Raschietti, orga.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
4: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
1: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Catalunya Música. Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Salutacions des d'aquesta sintonia de nou, la de Catalunya Música, i ara en aquest espai anomenat Les Cordes de l'Ukelele, on, com sabeu, fem recorreguts per tot això que anomenem músiques del món i amb una mirada ben oberta. Avui ens tornem a centrar en les tecles, que és una de les nostres debilitats, si ens ho permeteu, doncs tots aquests i aquestes pianistes que porten al seu terreny personal l'immens terreny dels sons del món, per treure'n doncs, autèntiques meravelles o autèntiques perles, si ho preferiu. Artistes inspirats, sons emocionants, músiques nobles, i ho diem així perquè avui comencem amb un dels avançaments del disc de Marco Mezquida, que ja veu la llum aquest 2026. De moment, des d'aquí, la nostra proposta és un tast per començar de Nobles i Sentimentales.

El sempre vigorós i imaginatiu Marco Mezquida, avui hem començat amb la seva música, amb aquest avançament de l'àlbum titulat Tàctil. Els pianos avui ens fan de denominador comú i és que ens agraden les tecles i sobretot les que passen per tots els terrenys, com dèiem. I seguim amb una rítmica que no és gens llunyana del que acabem d'escoltar. Un altre nom que porta el talent i la imaginació units al seu currículum és Lucía Fumero i en repasquem Quisiera ser un robot, la pianista, també cantant, aquí s'acompanya de Martin Layton, Juan Berbín i com a convidada Rita Payés.

L'energia i el vigor musical de Lucía Fumero en aquell Universo Normal, un disc que va catapultar, ho podem dir així, a la pianista cap a tot arreu i cap a tots els escenaris. I un altre nom amb poder de convocatòria, el del pianista cubà Roberto Fonseca, que el 2026 ens ha obsequiat al costat del també brillant violoncel·lista Vincent Segal amb una altra veritable perla. Passem a ritmes més pausats amb aquest tas del projecte Nuit parisienne à l'avant.

El talent de la pianista Laura Ferrer Rozada, que a més és i ha estat companya d'aquesta casa amb un espai propi. Avui la volíem incloure en el nostre recorregut de pianistes que miren de prop les músiques d'arrel. I és que, com molt sabeu, Laura Ferrer Rozada s'ha endinsat en la creació dels compositors armenis en un dels seus últims treballs i d'aquesta manera, en molts casos, en el món de les músiques tradicionals d'aquesta zona del planeta, en un àlbum magnífic, ho hem de dir, titulat Araspel. Doncs bé, arribats a aquest punt, en la selecció del recorregut d'avui, una casualitat que no és casualitat ben bé o no és casualitat perquè sí. A la llista hi hem posat la pianista d'origen rus Alina Spiridonova, jove pianista que comença aquesta peça amb la mateixa tonada que porta la signatura del compositor, musicòleg i sacerdot Komitas, considerat el fundador de l'Escola Nacional de Música Armènia. Però en aquest cas el que sentim és una revisió en clau de jazz i amb influències mediterrànies també, i és que en el cas d'Alina Spiridonova forma part d'un disc amb un títol que ja ens ho situa tot, A la vora de les muntanyes del Caucas.

Una nova manera de transportar-nos a les essències musicals del Caucas amb la pianista Alina Spiridonova. I seguim, i si ens ho permeteu, anant cap a essències atlàntiques. La cantant Lina ens ho mostra al costat d'un pianista que tornem a fer sonar, Marco Mezquida.

Hem seguit amb les tecles, però en aquest cas també amb el so de la flauta travessera. Dos grans, Adar Neuberg i Chano Domínguez, amb moltes essències d'això que anomenem músiques d'arrel. I us proposem moure'ns cap al terreny del blues i els estils afins, amb més piano i companyia. Per exemple, Elisabet Raspall amb les castanyoles de Belén Cabanes, una combinació no massa habitual que ens encanta també fer brillar de tant en tant.

És aquest blues gambarret amb Elisabet Raspall i Belén Cabanes dins del projecte Jastanyoles, que enllacem amb l'energia també de Lluís Coloma i aquesta revisió de l'intemporal Georgia on my mind.

0: Ana Ruiz, Manolo Fernández, Lluís Coloma, moltes gràcies.
1: El sempre energètic Lluís Coloma, de nou immers al terreny del blues. Amb això ens anem acostant al final del programa, però encara ens queda música per servir, i en aquest cas unint les energies cubanes de Mariali Pacheco i Omar Sosa. Quatre mans al servei de tot un clàssic, el Manicero. Amb això acabarem, i esperant que avui us hagueu inspirat i emocionat, ni que sigui una mica, nosaltres ens acomiadem. Muriel Pinart, al control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Alanau. Que la música us segueixi acompanyant, cuideu-vos molt i fins ben aviat.

Les cordes de l'ukelele. De l'origen a l'infinit. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a

0: Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de Cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linga. Linga. A Catalunya Música.
2: Escolta. Què sents? T'apassiona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

era Cançó de Bressol, pertanyent al tercer recull del cicle Melodies dels moments de Valentin Silvestrov. N'hem sentit la interpretació que en feien Daniel Howe, violí, i Alexei Botvinov, piano.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda a aquest primer concert de la setmana temàtica que dediquem al talent emergent. La 8a edició del Festival Emergents 2025 de l'Auditori de Barcelona s'ha consolidat com una cita imprescindible per descobrir els artistes nacionals i internacionals que marcaran l'escena musical dels pròxims anys. Del 14 al 16 de febrer passat, l'Auditori va acollir 13 concerts més la Marató de Cambra, oferint al públic la possibilitat de gaudir del talent jove en diversos estils musicals. Avui us oferim un doble concert ple de contrastos. A la primera part, la frescor del cor infantil Veus Amics de la Unió i a la segona, la profunditat de la música de cambra del jove viola Saó Solès Larivière i la pianista Annika Treutle. Dos mons musicals diferents, però amb un denominador comú, la força del talent jove i el plaer de compartir-lo amb el públic. I obrim amb el cor infantil Veus Amics de la Unió, un dels cors de veus blanques més premiats d'Europa i que dirigeix des de la seva fundació Josep Vila i Jové. El cor infantil Veus, l'agrupació més jove de la històrica Societat Coral Amics de la Unió de Granollers, presenta 9 composicions d'autors catalans. La selecció mostra la naturalitat dels joves cantaires amb obres que alternen ritme, expressivitat i sensibilitat coral. Comencem amb Gerard López Boada i amb la partitura que el 2023 va rebre el premi a la millor composició per a veus blanques del 4th Concurs Internacional de Composició Coral de l'Orfeó Català. La peça ens transporta a un món de fantasia. Unes línies melòdiques ens eleven fins al regne dels somnis i ens dipositen amb suavitat a terra ferma. Il Paese dei Contenti, una obra per veus blanques de Gerard López Boada, on cada nota reflecteix l'energia i la coordinació del cor infantil.

Aplaudiments a la sala Oriol Martorell de l'Auditori pel Cor Infantil Veus, que ens ha ofert aquesta peça de Gerard López Boada titulada Il Paese dei Contenti. En aquest concert de la Marató Emergents, els 60 cantaires d'entre 12 i 18 anys ens sorprendran amb obres originals de creadors catalans de diferents generacions i amb arranjaments de cançons tradicionals. Aquest any celebrem el 125è aniversari del naixement de Josep Maria Ruera. Aquest músic, tan vinculat a la ciutat de Granollers, és l'autor de La nostra dansa, un cant de lloança a la sardana que combina ritme i moviment amb frases que evoquen la vivacitat del ball i la tradició catalana.

Aquest programa del Cor Veus, que dirigeix Josep Vila i Jové, mostra com la música coral infantil pot combinar sensibilitat i energia amb obres que aboquen fantasia, tradició i lirisme. Les veus del cor infantil transmetien frescor i entusiasme en aquesta sardana de Josep Maria Ruera, La nostra dansa. I la següent cançó, El bressol de Sant Josep, aporta serenitat i tendresa, amb el piano com a suport melòdic subtil. El piano sempre tan escaient d'un compositor i cantant que també és un expert pianista, Jordi Domènech.

El cor infantil Veus amb Pau Perera al piano i dirigit per Josep Vila i Jové ens oferia la cançó El bressol de Sant Josep de Jordi Domènech en aquest concert de la Marató Emergents. I presenta un repertori format íntegrament per música catalana, un programa que combina obres de nova creació amb arranjaments de melodies tradicionals. Per exemple, la cançó Rondel, que beu de la tradició popular, en aquest cas de la València natal d'Eduard López Chavarri. Una jota de caràcter humorístic i alegre que ens parla del pas del temps, l'amor i la pèrdua.

Rondel, una jota de colors populars del compositor valencià Eduard López Chavarri, que ens ha ofert el cor infantil Veus Amics de la Unió. A la següent cançó, La Filadora, el jove compositor tortosí Josep Puller i Sabater explora la melodia tradicional catalana a través d'una harmonització fresca i refinada que crea un relat sonor atractiu i molt viu.

El cor infantil Veus Amics de la Unió amb el pianista Paul Parera i sota la direcció de Josep Vila i Jové ens ha ofert aquest arranjament de Josep Uller i Sabater de la cançó popular La Filadora. Una experiència musical plena de color. Les veus del cor infantil Amics de la Unió de Granollers mostren frescor, coordinació i expressivitat, mentre el piano de Paul Parera reforça la cohesió del conjunt. A continuació, El mestre i El bon caçador, dues cançons populars que formen part del recull Cançó a cau d'orella, en el qual Josep Vila i Casanyes posa música als poemes de Miquel Desclot.

El mestre i el bon caçador, dues melodies del recull Cançó a cau d'orella de Josep Vila i Casanyes. Avui sentim el cor infantil Veus Amics de la Unió. Recte final d'Albert Guinovart, sentirem una cançó del recull El Bestiolari, també sobre textos de Miquel Desclot. A la irònica cançó Ull de bou, Guinovart ens introdueix en un àpat que s'ha de preparar només amb aquest menut ocellet. I ho fa amb la sonoritat acolorida del seu llenguatge.

Una cançó del cicle El bestiolari d'Albert Guinovart, Ull de bou. Avui ens acompanya el cor infantil Veus Amics de la Unió en aquest concert de la Marató Emergents 2025. La jove compositora santcugatenca i guanyadora del Premi Anselm Clavé Anna Campmany és l'autora de la següent cançó, Colors, que va estrenar el mateix cor Veus. Una gamma sonora rica i variada, amb motius diversos que aboquen paisatges i que posen en valor la musicalitat dels joves cantaires.

Colors, una cançó de la jove compositora santcugatenca Anna Campmany. El cor Veus dels Amics de la Unió de Granollers acaba l'actuació del Festival Emergents amb l'enèrgic i divertit arranjament d'Oriol Hernández de la popularíssima Baixant de la Font del Gat.

Baixant de la Font del Gat, una cançó d'Oriol Hernández que combina tradició i frescor. Amb aquesta vitalitat, el cor infantil Veus Amics de la Unió, dirigit per Josep Vila i Jové i amb el pianista Paul Parera, tanca la seva actuació a la Marató Emergents 2025, la proposta de l'Auditori de Barcelona que ens descobreix els joves talents que seran protagonistes de l'escena musical del futur. Però aquesta edició dels concerts de Catalunya Música no s'acaba aquí, perquè avui us oferim un doble concert. Ara arriba el versàtil i exigent violista franco-neerlandès Saó Solés Larivière, un dels músics Rising Star triats per l'ECO, l'Organització Europea de Sales de Concerts. En aquest concert de la Marató de Cambra interpreta dues obres que mostren l'expressivitat, el virtuosisme i les capacitats sorprenents del seu instrument. El programa fa un recorregut intens i poètic, combina el lirisme romàntic de Robert Schumann amb l'expressió contemporània de Dmitri Shostakovich. Comença amb les imatges de Contes de fades, opus 113, de Robert Schumann, quatre peces que fluctuen entre els dos pols emocionals habituals en l'obra del músic alemany i que posen de relleu el diàleg íntim entre viola i piano. Tota l'espontaneïtat, la fantasia i el lirisme del millor Schumann són presents en aquestes quatre imatges de Contes de fades, opus 113, una pàgina que permet que l'intèrpret mostri la tècnica i la capacitat expressiva que posseeix. Saó Solés Larivière les toca al costat de la jove pianista alemanya Annika Treutler.

Dos joves intèrprets, Saó Solés Larivière i Annika Treutler, han interpretat les imatges de Contes de Fades Opus 113 de Robert Schumann. Aquest concert del Festival Emergents 2025 posa de manifest la maduresa del jove viola Saó

Soler's La Rivière, que combina tècnica i expressivitat per oferir un programa intens i poètic aquí a la Marató de Cambra. La viola, tot i que sovint ha estat relegada a papers secundaris, sempre ha comptat amb el respecte i l'admiració de compositors i entesos. Avui podem gaudir del seu timbre únic gràcies al violista Saó Soler's La Rivière, que ens ofereix a continuació la sonata Opus 147 de Dmitri Shostakovich, una pàgina del 1975 en què el músic rus s'acomiada del món compositiu només un mes abans de morir. Melancòlica, fosca i testamentària, aquesta pàgina confirma la veneració de l'autor rus pel timbre únic de la viola. En el primer moviment, la viola i el piano conviuen amb una tensió harmònica provocada pel contrast entre el diatonisme de la primera i el cromatisme del segon. El segon moviment rebaixa aquesta tensió. És un scherzo ple de l'humor sarcàstic típic de Shostakovich. L'adagio final està escrit a la memòria de Beethoven i fa referències constants a la sonata Clar de Lluna, un moviment de gran bellesa que ens transmet la pau d'esperit de qui ja no té res a perdre. La complicitat entre violista i pianista és essencial per transmetre tota la força i subtilesa de la sonata per viola i piano, Opus 147 de Dmitri Shostakovich.

0: S'acaba aquí la sonata per a viola i piano opus 147 de Dmitri Shostakovich, una obra de gran introspecció escrita al final de la vida del compositor, el 1975. Avui hem gaudit d'un concert ple de contrastos, la vitalitat i frescor del cor infantil Veus Amics de la Unió a la primera part i la profunditat i sensibilitat de la música de cambra de Saó Solés Lariviere i Annika Treutle. Dos mons musicals diferents, però amb un mateix denominador, la força del talent jove i el plaer de compartir-lo amb el públic. Tots dos concerts els van registrar Catalunya Música el febrer passat a la sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona a la Marató de Cambra del Festival Emergents 2025. Per si volguéssiu tornar a sentir aquest concert, recordeu que els teniu tots disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Música de George Gershwin per continuar la programació de Catalunya Música. Sentirem la suite Catfish Row de l'òpera Porky and Bess, una suite orquestral que conté alguns dels fragments més coneguts de l'òpera, com per exemple el tema Summertime. En sentim la interpretació de l'Orquestra Simfònica de Saint Louis sota la direcció de Leonard Slatkin.

0: Les àries i cançons més conegudes de l'òpera de George Gershwin, Porky and Bess, queden recollides en aquesta suite titulada Catfish Row, que ens ha ofert l'Orquestra Simfònica de St. Louis, dirigida per Leonard Slatkin.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: La Franz Schubert Filharmonia presenta la temporada 2026-27 al Palau de la Música Catalana, amb artistes com Anna Fedorova, Juliana Abdeyeva, Mark Padmore, Paul Lewis, Stefan Dorr i Clara Yumi Khan, i obres com El Requiem de Mozart, Winterreise de Schubert, Les quatre estacions de Vivaldi i La Simfonia del Nou Món de Dvořák. Més informació a franzschubertfil.com. Recomanat per Catalunya Música.

Linga, Linga. A Catalunya Música. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

L'organista Andrei Zwar ens oferia el preludi coral Lob Gott i a Christian als Zuleich, Déu lloat als teus cristians tots junts, número de catàleg 609, de Johann Sebastian Bach.

0: el taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia i bona hora. Comencem ara i aquí el taller del Lutier, el programa d'instruments musicals de Catalunya Música. Al taller d'avui us presentarem un joc de taula, porta per nom Rítmic, i està pensat per passar bones estones aprenent coses sobre música. Sobre música i també sobre els instruments musicals, que tenen també el seu espai. Parlarem amb dos dels seus creadors, com són en Roger Bonafont i la Clo Quintero. I avui tindrem també els encenalls, la secció que ens acosta al món de les rareses i curiositats i que ens presenta cada mes en Xavier Pagès Corella, compositor, director d'orquestra i professor al Conservatori Superior de Música del Liceu. Aquest és el taller del Lutier número 414. Per tant, avui programa Cap i Cua. Separador i comencem!
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

Avui hem començat el programa amb un piano tocat per 8 mans, és a dir, per 4 pianistes. El vídeo d'on hem extret la banda sonora que acabem d'escoltar forma part del concert Reintèrprets que va tenir lloc el diumenge 16 de desembre del 2025 a la Sala 4, Alícia de la Rocha, de l'Auditori de Barcelona. Aquell dia van actuar 4 pianistes per separat en un concert que volia ser un homenatge al gran intèrpret que va ser Ricard Vinyes, amb motiu dels 150 anys del seu naixement. Doncs bé, en aquell concert, com ha vist, es va interpretar el Galop Marxa d'Albert Lavignac, una peça que, per cert, ja ha sonat en alguna altra ocasió al nostre programa. Si voleu veure aquesta versió a càrrec dels pianistes Albert Guinovart, Laura Colago, Oriana Kemmelmeier i Enrique Bagaria, val la pena que entreu a YouTube i poseu al cercador Concert d'homenatge a Ricard Vinyes, Reintèrprets 2025. Trobareu les més de 2 hores de música d'aquest concert elaborat a partir de peces vinculades amb la figura de Ricard Vinyes. I al final de tot hi ha aquest bis, l'obra d'Albert Lavignac.

0: Es deixa embolcallar per la calma immutable dels murs, atapeïts d'eines ben endreçades. Cadascun al seu lloc per no perdre temps buscant-les. Sergeants, gúbies, serres, ganivets, ribots, plantilles, regles... Li sembla que, si hi hagués prou silenci, podria sentir la música que l'aire treu de les cordes mudes dels instruments que pengen de les parets.
1: El silenci dels arbres, d'Eduard Márquez.
2: Des de fa uns mesos tenim a l'abast un nou joc de taula on la música i també els instruments musicals són protagonistes. Aquest joc es diu Rítmic i n'hem parlat no fa gaire amb dos dels seus creadors, com són en Roger Bonafont i la Clo Quintero. Amb ells vaig quedar al Col·legi de Periodistes de Catalunya, a la seu de Barcelona, on vam poder gravar aquesta conversa que us convido a escoltar plegats tot seguit.

0: Hola, Roger.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i bon dia, Clo.
2: Bon dia.
0: Començo amb tu, Roger. Parlem de Rítmic, que és aquest joc, l'estic veient aquí desplegat. Visualment és molt atractiu. Com neix Rítmic? Ets músic? Una mica t'interessa aquest món?
1: Tots els que hem creat Rítmic som melòmans, però cap de nosaltres és músic. De fet, la idea va sorgir de la Rosa Pardina, que avui no hi és aquí, però que he parlat amb ella avui, i t'invita a que vagis al Museu d'Enginys Musicals, que és el museu que ella està portant. És un museu que està a Osca, al Pirineu Aragonès, i ella viu allà. I ella va tenir aquesta idea, en principi volia fer-ho amb instruments i aparells mecànics de música, no? Que són els que ella té, des de gramòfons i fonògrafs fins a caixes de música, aparells del segle XVIII, XVII fins i tot, i peces molt, molt valuoses. Aleshores, ella volia fer un joc basat en aquests artefactes. Ella va pensar aquest joc original, i nosaltres, la Clo Quintero i jo, Roger Bonafont, amb ella vam fer el joc final amb les normes finals, no? Que són les que ara et podem explicar.
0: Molt bé. Per tant, la idea és d'ella, de la Rosa.
1: Sí, la idea és originàriament de la Rosa Pardina, que va ser la que va iniciar aquest joc, i va ser una idea molt bona, que l'únic que hem fet nosaltres, la Clo li ha donat un toc visual molt, molt bo, i li va costar un temps, però de seguida, quan vas trobar la fórmula, ens ha quedat un joc molt, molt bonic. I per part meva em vaig encarregar de reformular algunes normes, fer-les una miqueta més flexibles i més obertes a diferents tipus de dinàmiques del joc com a editor, i també vaig participar en totes les preguntes amb gent que em va assessorar de tot tipus, però amb molta flexibilitat i molta, molta varietat d'estils, de preguntes. Després, si vols, et puc parlar una miqueta millor de l'esperit del joc, i veuràs que és un joc on la música és molt important, però que la música també serveix per altres coses, no? Per unir diferents persones, per reunions familiars, etc.
0: Molt bé, doncs comencem pel començament. En tot cas, deixa'm dir, abans que res, que jo vaig descobrir Rítmic de casualitat un dia que anava al Museu de la Música, i el tenen en una vitrina, i em va semblar molt atractiu perquè, ara ho explicarem una mica com funciona, és un joc de taula, això no sé si ho havíem dit, amb el seu tauler, amb un dau, amb cartes, però és un híbrid, no? És a dir, ens recorda el joc de l'Oca, hi ha com un recorregut així serpentejant, també pot recordar el joc de l'escala, no? que pots avançar o retrocedir diferents nivells, però també hi ha cartes que ens recordaria el Trivial, no?
1: Sí, és molt curiós perquè és un joc molt original, que agafa elements de diferents jocs, però sempre relacionats amb la música i d'una forma molt original, no? En primer lloc, trobem un tauler amb unes caselles serpentejants on hi ha diferents nivells. Cada nivell està connectat l'un amb l'altre amb escales musicals, amb les 7 escales musicals, que té un nivell superior i un nivell inferior, que és com, diríem, la nota major i la nota menor. Per arribar a moure't per aquest tauler necessites respondre correctament unes preguntes. Això és una manera d'anar superant les proves fins a arribar a la casella final de Rítmic, que és la de la persona guanyadora. Aquestes preguntes el jugador les pot triar, té dret a triar-les, i tens preguntes sobre músics, intèrprets de tots els estils i èpoques, instruments musicals també de molt variats, i finalment artefactes mecànics de música, que podrien ser tant gramòfons com caixes de música, etc, etc. Aquestes preguntes també, per poder fer el joc molt dinàmic i poder-lo jugar moltes vegades i divertir-se cada vegada, té dos tipus de pregunta: la pregunta d'expert i la pregunta de principiant. Per tant, dona joc a fer diferents partides, i tenim moltes cartes que poden donar també aquest dinamisme que busquem. Finalment, tenim quatre escenaris molt importants. Un escenari és l'escenari de xiular, l'altre és l'escenari de taralejar, l'escenari de cantar i l'escenari d'estil lliure, que la persona que passa per aquest escenari ha d'interpretar a través d'aquestes formes que apareixen en el tauler una melodia i els altres l'han de continuar, és a dir, la poden dir el títol de la cançó, de melodia, pot ser música popular, pot ser música clàssica, pot ser la peça que un vulgui, i seguint sempre les normes que indica el joc. Per exemple, si és xiular, has de xiular. Ens hem trobat amb gent que no sabia xiular, doncs els dius, pots adaptar una mica la norma a la persona que tinguis,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Però és molt interessant perquè també, primer, mentre estàs jugant has d'anar pensant melodies. I és important també aprendre a interpretar-les. I és una manera també d'ajudar a la persona, sigui músic o no, d'estar molt constantment pensant en música. És a dir, tenim xiular, que és xiular, taralejar, que és taralejar, pot ser na-na-na, la-la-la, ta-ta-ta. Sí, sí. Cantar, això sí que és amb lletra, és a dir, pot ser amb qualsevol llengua, però has de cantar amb lletra. I l'estil lliure és molt interessant perquè dona peu a moltes coses. És a dir, l'estil lliure, si estem jugant en família o estem jugant en un lloc on tinguem instruments, és perfectament vàlid que algú tregui el seu instrument i el faci servir.
0: O que faci percussió corporal,
1: per exemple.
0: Que faci
1: percussió, ens hem trobat gent que fa justament percussió o fins i tot et fa una escena completa, no? És molt divertit. Aquest, l'estil lliure, és un dels... Bueno, és l'últim escenari del tauler. Finalment, també tenim unes caselles especials, quatre caselles de les claus musicals. Les claus musicals, com el seu nom indica, juga amb el vocabulari musical, però també són claus que et fan pensar, que és a dir, que tenen doble sentit i que...
0: De fet, el dibuix és una clau, sí, de pany de porta. Eh?
1: Correcte, i has d'entrar, has de passar per aquesta porta, diguem-ne, a través d'aquestes preguntes, que són més aviat d'enginy. És a dir, la persona que les ha de respondre ha de pensar que dintre de la pregunta moltes vegades hi ha la resposta. És una mica misteriós. Aquestes són les claus musicals. I, finalment, hi ha unes altres caselles, són tres, molt senzilles. Una és la casella del silenci, que està aquí marcada, que en aquesta casella la persona no ha de parlar, perquè molt sovint en aquest joc s'està parlant contínuament, no ha de parlar aquella persona o aquell equip, perquè això, aquest joc es pot jugar individualment o per equips. I la persona que està en silenci, si ho fa durant el seu torn, pot seguir jugant, però si no ho fa, ha de tornar a estar en silenci i no pot tornar a tirar fins que passi un torn sencer estant en silenci. Després tens el del senyo, et fa tornar a la casella inicial, que és la pitjor de les cartes, però també juga amb aquest llenguatge musical.
0: És
1: i finalment,
0: com un de capo, no?
1: Això mateix, bàsicament. Uh-huh. I arribaries aquí, que està assenyalat a la casella 1. I després el bis, aquesta de bis, que seria com tornar a repetir, fer un bis,
0: tornar
1: és tornar a tirar,
0: i
1: tires endavant. Hi ha les normes, he fet un resum al que he pogut de breu, són encara més complexes perquè pujar o baixar les escales musicals també té una dinàmica que si un està a la part baixa de l'escala i encerta, puja a la part alta. Però quan un està a la part alta i també li toca una pregunta i l'encerta, es queda a la part alta, no es mou. I en canvi, si no l'encerta, baixa a la part baixa. No?
0: En aquest sentit, seria com el joc de l'escala, però amb una pregunta.
1: Sí.
0: És a dir, l'escala és que arribes en aquella... en aquella casella i automàticament puges l'escala i vas a la casella superior o inferior. Bueno, normalment són escales i serps, no? Em sembla
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Si et pica la serp llavors baixes.
1: Com hem dit, és un
0: però joc... en aquest cas és més de pregunta-resposta,
1: sí,
0: constantment.
1: Sí, juga amb això també, sí. Podríem dir que és una cosa similar. Llavors, és aquesta dinàmica que fa que el joc pot ser molt boig. Generalment dura uns 15 minuts, 20 minuts, mitja hora també podria durar.
0: Bastant ràpid.
1: Depenent una mica dels jugadors i depenent de la sort. Hi ha gent que pot ser que estigui molt avançada i de sobte li surt un del senyo o li surt molts silencis o li surten moltes coses que no li van bé. I llavors poden haver molts canvis. I és un joc que juga en diferents partides. Es poden jugar doncs, unes quantes partides, es pot apuntar qui és el guanyador i al final doncs,
0: com seria... de lliga, no? Una
1: sí,
0: mica
1: això mateix, o sigui, seria com una mena de lliga que pots utilitzar diferents partides de 15 minuts, 20 minuts, i el qui guanya doncs, és el qui acaba guanyant la lliga.

0: Si parlem específicament dels instruments musicals, ja saps, ja sabeu que som al taller de Luthier, un programa d'instruments. Sí. Estic veient les cartes, estic veient un arpa. N'hi ha uns quants d'instruments aquí. Com va ser la tria? Fins a quin punt us vau deixar assessorar pel museu? O ja els hi va dir, volem aquests i prou? O...
1: Va ser una combinació. Nosaltres estem molt agraïts al Museu de la Música de Barcelona, que ens va cedir les fotos de tots els instruments, excepte un, que és l'harmònica, una harmònica, però tots els instruments són del Museu de la Música, i va ser una tria amb assessorament de la Marissa del Museu de la Música, però també posant en valor la diversitat d'instruments, el tipus d'instruments diversos, i també una cosa molt important és que donguessin joc a l'hora de fer preguntes i a l'hora de què ens pot suscitar cada instrument, quin tipus d'imaginari té cada instrument. Hi havia fotos també que eren molt més suggeridores de fer preguntes interessants que altres. Per tant, va ser una combinació entre tots els instruments que ens van ensenyar al Museu de la Música i també la capacitat de generar preguntes interessants que tinguessin com més suc amb tots aquests instruments. De tota manera, hi ha instruments de tota mena. Són moltes cartes i podem trobar tot tipus d'instruments, no només clàssics, sinó també, podríem dir, ètnics o de diferents cultures, tant sigui de percussió, de vents, de teclats, antics, moderns. Això ens donava també molt de joc, perquè a través d'aquest joc podem fer una mica un repàs de la música a nivell històric. És a dir, podem parlar de música molt antiga, fins i tot hi ha preguntes que parlen de la prehistòria i podem trobar música electrificada i molt moderna. Per tant, és molt interessant aquest joc que hem fet gràcies també a l'ajut del Museu de la Música de Barcelona.
0: De fet, si agafem cadascuna d'aquestes cartes, ara el Roger me n'acosta una, el cas de l'arpa, doncs si girem la carta, en una banda hi ha la fotografia de l'arpa i al darrere dues preguntes en els dos nivells aquells que deies, no?
1: Correcte.
0: Blava i rosa o vermellosa, sí, pel principiant o l'expert. I es poden combinar, és a dir, si juguem amb nanos que potser tenen un nivell que no és molt alt, podem fer tota la partida llegint les preguntes de la part blava, per entendre'ns, no?
1: Sí, tot i que ens hem trobat jugadors adults i fins i tot músics que han trobat que la de principiant tampoc la sabien, eh?
0: Molt bé. I veig sis fitxes, sí, és el límit de jugadors,
1: el màxim
0: o
1: és,
0: grups,
1: són sis jugadors o sis grups de jugadors. Crec que jugar amb equips és molt més interessant. Justament, abans mencionaves jugar amb nens. Aquest no és un joc per deixar un nen que jugui amb una fitxa sol. També depèn de les edats. I no vull dir edats perquè hi ha nens molt diferents i que tenen coneixements molt diversos. Però l'ideal, si juguem amb nens, és que juguin amb un adult. Llavors els nens faran molt bé alguna part, potser la part d'escenes, no? d'interpretació, la poden fer molt bé, però també hi ha aspectes, sobretot de preguntes, siguin una mica capcioses, com poden ser les claus musicals, o siguin d'instruments o d'intèrprets o músics poc coneguts per la gent més jove, clar, és millor que estiguin amb un adult. Però són sis fitxes i es poden jugar fins a sis grups de jugadors.
0: Però el mínim entenc que és dos, no?
1: Sí, el mínim són dues persones. Llavors, la persona oponent és la que llegeix la pregunta a la persona que ha de respondre-la. També està molt bé jugar amb equips perquè, per exemple, a l'hora d'interpretar, a vegades interpreta un i després l'altre. Llavors es creen aquestes dinàmiques, o a l'hora, a capella. O sigui, ens ha passat moltes vegades a capella.

0: Us proposo de fer un petit exemple de les preguntes contingudes. Hem agafat un parell de cartes d'instruments. Claude, podries llegir un parell de preguntes de l'un i de l'altre?
1: Vale. Tractaré de dir-ho correctament en català. La primera carta que farem és el violoncel. I la pregunta: quin altre nom abreujat també rep el violoncel? Pista.
0: Ah, té pista.
1: Sí. Cinta adhesiva pronunciada a l'italiana o diminutiu de Consol.
0: Del nom Consol. Bé, no direm la resposta, jo crec que és bastant evident. I a veure l'altra.
1: L'altra, aquesta és del contrabaix. I la pregunta és per gent experta. I diu així: el contrabaix va adoptar la seva forma actual al segle XIX. Al segle XX es converteix en un dels tres instruments bàsics del jazz. Quins són els altres dos? Pista: va de vents i percussió.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí, qui ens escolti, qui investigui la resposta. Bé, això era un petit exemple. Hem agafat dues cartes una mica així a l'atzar. En aquest cas eren cartes d'instruments, però el cas dels intèrprets i compositors i dels enginys i aparells mecànics seria semblant a això, no, Roger?
2: Sí, tot és equivalent. Músics també de diferents tipus, tant clàssics com moderns, i també amb aparells mecànics de música.

0: Bé, us he de preguntar una mica com s'ha rebut aquest joc, que de fet és el vostre primer joc de la vostra editorial.
1: Sí, és el nostre primer joc i estem molt contents amb la rebuda. Aquest joc es pot trobar, per exemple, al Museu de la Música de Barcelona i altres botigues. Hem tingut molt bon feedback, primer perquè és el primer joc en català de música que realment és tan transversal. Una altra cosa molt interessant que hem tingut com a rebuda és amb coses que no ens esperàvem. Per exemple, el Consorci de Normalització Lingüística ens ha contactat i hem fet diverses presentacions d'aquest joc per alumnes que estaven aprenent català i hem vist com la música és un llenguatge universal que serveix perquè gent de diferents àmbits, diferents cultures, pugui aprendre una llengua, en aquest cas el català, a través de la música i a través de respondre preguntes o fer front a escenes de diferents tipus de música, també d'altres països, no només música europea o catalana, sinó també música africana, música doncs, llatinoamericana, asiàtica, etc. Això també ens ha agradat molt perquè hem vist que hi havia molta gent que estava aprenent català que també la volia jugar. Després, moltes famílies que hi ha algú que és músic i els altres no són músics, però ajuden una mica a crear aquesta unió entre els melòmans i els professionals o els que comencen a ser professionals o estan estudiant, no? Per tant, estem molt contents i convidem a tothom a que el provi. Portem pràcticament un any presentant-lo i ara en aquests moments es pot trobar bàsicament a Catalunya, sobretot a Barcelona, però que si algú el necessités vol més informació, nosaltres som una petita editorial, això ho hem tret com a editorial Clarbooks, però ara estem, diguem-ne, estem canviant la web i bàsicament trobaran més informació més endavant, però poden preguntar-nos a l'email vescavinc@gmail.com, que serà el nom que utilitzarem a partir d'aquest any.
0: Vescavinc
1: és el nom de la nova editorial que estem muntant. Nosaltres veníem d'una editorial, diguem-ne, de literatura infantil i juvenil, però ara ens estem traslladant a la literatura d'adults i també estem fent jocs. Aquest és el primer joc. Tenim, de fet, ofertes per fer-ne més i estem molt contents. En aquest cas, com que ens agrada molt la música, fins i tot ens agradaria fer més versions d'aquest joc de rítmic, però primer hem de fer que aquest acabi el seu trajecte i estem molt contents amb la rebuda que ha tingut.
0: Saps que m'agrada molt, us ho he de dir, d'aquest joc, que és 100% analògic.
1: Sí.
0: Viviu en un món en què sembla que tot hagi de passar pel mòbil i vosaltres us inventeu un joc on no fa falta una aplicació associada ni codis QR, i això està molt bé. Sí. Vaja, està molt bé, diguem que aneu una mica contra natura, no? Sembla?
1: Sí.
0: Però està bé que hi hagin
1: és el que ens agrada.
0: Propostes així, no?
1: A nosaltres ens agrada justament això, recuperar aquesta part humana que té doncs, tant el llibre com el joc. El que volem és fer un camí nou i fer aquest tipus d'edicions, de jocs i de llibres molt més accessibles a la gent, no? I sobretot tant als melòmans, perquè també ho som, com als lletraferits, que també és el nostre cas.
0: Roger Bonafont i Clo Quintero, moltes gràcies per venir al taller de Luthier a compartir aquesta aventura del rítmic i que en vinguin moltes més. Fins
1: un plaer.
0: Aviat.
1: Moltes gràcies a tu.
2: El taller del Luthier. Catalunya Música.

Les músiques que han acompanyat la conversa amb en Roger Bonafont i la Clo Quintero eren totes elles proposta seva i tenen relació directa amb Rítmic, el joc de taula que us hem presentat avui al taller del Luthier. Ara fa un moment, per exemple, sentíem Adiós Nonino, d'Astor Piazzolla, amb el bandoneó d'aquest gran músic argentí en primer pla, una versió en què l'acompanyava el seu quintet.

0: La banda, això està en els diccionaris, és un nom que ve del francès, band, significa, té una excepció en el francès, que és unió. Tanmateix, encara hi ha gent que vol canviar el nom de la banda perquè li troba una cosa pejorativa, no? Fa poc temps un periòdic de la meva zona posava detienen a la banda de Orihuela. Jo vaig estar a punt de tocar-li al director, que el conec, que vaig dir, che, com que estàs? Clar, quan jo llisc banda de Orihuela, per mi la banda d'Orihuela és la banda de música d'allà, que a més es conec, una gent magnífica i tal. I sa cosa deu canviar, no? El concepte banda encara no està assimilat d'una manera normalitzada.
1: lutier@catmusica.cat
2: Enfilalls amb Xavier Pagès Corella.
3: Xavier, bon dia, bona hora.
4: Bon dia.
3: Què ens portes avui?
4: Avui parlarem d'un instrument poc usual que es diu viola d'amor.
3: Jo he sentit a parlar dels oboès d'amor, no?
4: Sí, també hi ha oboès d'amor. El barroc va ser un segle molt enamoradís.
3: Per tant, anem al barroc.
4: Exactament.
3: D'on surt la viola d'amor?
4: Doncs bé, la viola d'amor diuen que prové o deriva una miqueta d'instruments més antics, com tots els instruments no surten del no-res, no? Sinó estan inspirats o provenen d'un instrument anterior. En aquest cas, podríem pensar en la viola de braccio, no? Que també està en la família, evidentment, del violí, de la viola de gamba, aquella gran varietat d'instruments de corda que hi havia doncs, sortint del renaixement entrant al barroc, fins que no es van estandarditzar una miqueta els instruments de corda. I dins d'aquesta gran varietat doncs, hi trobem la viola d'amor.
3: Hem d'anar a Itàlia, està clar.
4: Sí, clar, hem d'anar a Itàlia, que és on tots aquests instruments es van desenvolupar i van néixer, sí.
3: El podem descriure, l'instrument?
4: Sí, és un instrument molt semblant doncs, als instruments de corda, naturalment, però té unes particularitats concretes, no? Entre d'altres coses, doncs, per exemple, coses singulars de la viola d'amore és que la tapa era plana, és a dir, la fusta que hi ha a sobre i a sota de l'instrument, que és la superfície de l'instrument, doncs no era corbada com és la del violí, que té una certa curvatura, aquesta és pràcticament plana, que això també li dona unes característiques sonores molt concretes. L'altra singularitat que té és, per exemple, que té una roseta. La roseta, sabeu les rosetes de les esglésies, no? La rosassa, podríem dir, de l'església, que és una inspiració una mica en la rosassa de l'església, però en petitet, posada sobre l'instrument, com tenien alguns llaüts també, o la guitarra mateix, no? Amb aquest forat rodó, no? A vegades cobert amb una espècie de sanefa, doncs això ho té la viola d'amore. I a més, els típics forats en forma d'F que té els violins, no es té en forma d'F, sinó que té com una espècie de flama. És a dir, que és una forma així com ondulada, molt curiosa, acabada en punxa, no? I que li donen doncs, un aire així com molt juganer.
3: Per tant, incorpora el que seria la boca de la guitarra i les Fs dels violins.
4: Les dues coses a la vegada, sí senyor.
3: I d'on surt aquest instrument? Com és que apareix un instrument com aquest? Forma part d'aquesta experimentació d'aquell moment?
4: A veure, el per què surt és difícil de dir. Vull dir, jo crec que en aquestes etapes, podríem dir, d'evolució amb moltes branques, no? Perquè, clar, mentre no s'estandaritzen les coses, vull dir, cadascú va buscant una miqueta el seu espai, doncs jo crec que és una qüestió d'inquietud, doncs els creadors d'instruments, com tu molt bé has dit, no? I si provem això, no? És clar, quan estàs provant, proves, i llavors després el temps determina si el que tu has provat tindrà èxit o no tindrà èxit, no? I on s'hagués pogut ser perfectament doncs, que aquest instrument, que el van provar, a veure què passa si li posem una roseta i què passa si els forats els hi fiquem d'aquesta manera, doncs hagués pogut ser que s'hagués estandarditzat aquest instrument en lloc del violí, per què no? Però la història ha demostrat doncs, que el violí ha tingut més èxit. No? Això no vol dir que hagi trobat el seu espai, perquè com veurem, doncs, aquest instrument ha trobat el seu espai, fonamentalment es va utilitzar durant el barroc, però ja veurem una mica més endavant, quan seguim parlant, de què va tenir una vida més enllà d'aquest període històric.
3: Quatre cordes, com a la família dels violins?
4: No té quatre cordes. Això és una altra de les innovacions o de les aportacions de la viola d'amore. Va començar, els primers prototips, podríem dir, tenien cinc cordes. Però, en el fons, són cinc cordes útils en el sentit de que es toquen directament, però tenia cinc cordes més que no eren directament tocables, no? Que eren unes cordes que es posaven a sota de les anteriors i que ressonaven per simpatia amb les cordes principals. Això ja ho vam veure quan vam parlar de la tromba marina. La tromba marina, quan vam parlar aquell dia en el capítol que li vam dedicar, doncs hi havia una corda i a sota doncs hi havia una sèrie de cordes que ressonaven i li donaven molta més sonoritat, no? Doncs amb la viola de More passa una mica el mateix. Aquestes cordes que hi ha a sota, doncs quan es toquen les cordes principals, es posen a vibrar i creix la sonoritat de l'instrument.
3: Es toca amb arquet?
4: Sí, es toca amb l'arquet, com la resta d'instruments de corda fregada. I, a més, doncs, clar, com que té el doble de cordes, aquestes cinc cordes que dèiem a fora i les cinc cordes a sota, doncs també té el doble d'afinadors, no? El cap de la viola de More és una mica més gran de lo normal perquè han de cabre tots aquests afinadors extra. I, a més, ja aprofito per dir, doncs, que en ser tan gran, doncs, aprofitaven per decorar-lo d'una manera molt curiosa, que és que li posaven el cap de Cupido. Clar, perquè Cupido és relacionat amb el nom de l'instrument, viola d'amore, doncs hi ficaven un Cupido representat justament en el lloc on hi havia els afinadors, no? Té una simbologia també, no?, implícita, no només és un instrument, sinó que també tenia una simbologia al darrere d'aquest amore i aquest Cupido. Abans us he dit que l'instrument havia començat amb cinc cordes, però amb el temps es va anar fent més complex, podríem dir, si van afegir alguna corda més. Llavors tenim instruments de fins a 14 cordes i fins i tot més, no? O sigui, comptant les principals i les de ressonància. Clar, això encara feia que els afinadors n'hi haguessin més, vull dir que realment era un instrument relativament complex a l'hora d'afinar, també, i necessitava el seu temps. I l'altra curiositat és que les cordes no estan afinades com els instruments, podríem dir com la guitarra, no? Que és aquest instrument que també tenia sis cordes o més cordes que el violí o que la resta d'instruments de corda, i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que són els instruments de corda i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que són els instruments de corda i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven

I la, això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitzant les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitzant les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitzant les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitzant les notes de re, fa sostingut i la. Això fa

anaven al voltant d'aquest... i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major. Utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest... i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major. Utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven

0: anaven al voltant d'aquest... i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major. Utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest... i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major. Utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest... i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest... i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest... i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest... i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest... i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest... i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest... i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest... i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest... i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquest... i estaven afinats formant un acord perfecte major, que en diem els músics, en aquest cas un acord de re major, utilitza les notes de re, fa sostingut i la. Això fa que les peces que sonaven al voltant d'aquesta tonalitat...
1: I aquesta que sentim és la pianista, compositora i improvisadora Clara Peya, que presenta Nuca, un nou disc que reflexiona sobre la soledat, la fragmentació social i les dificultats d'empatia i solidaritat en la societat actual. El projecte inclou també les col·laboracions del Niño de Elche, Rita Payés, Judit Nederman i Anna Andreu. El concert d'avui de Clara Peya tindrà lloc a la Cala Mar de Manassa, a l'Escala, a les 9 del vespre. I continuem amb més temes. Al Festival de Torroella de Montgrí actuen aquest vespre, 8:45, dues grans figures de la música clàssica, el pianista Daniil Trifonov i el director britànic Daniel Harding, al capdavant de l'Orquestra de Cambra de Mahler. A la primera part interpretaran el concert per a piano i orquestra número 1 en re menor de Brahms. A la segona sonarà la sinfonia número 8 en sol major d'Antonín Dvořák, una de les partitures més lluminoses i personals del compositor txec. El concert començarà a 8:45 del vespre a l'Auditori Espai Ter. L'expectació, de fet, ha estat tan gran que les entrades ja s'han exhaurit. I a Barcelona, al Palau de la Música, recital aquest vespre de la soprano mallorquina Irene Mas i del pianista barceloní Marc Serra. Sí.

que proposen recuperar l'esperit de les Liederabend, les tardes de cançons típiques del romanticisme centre-europeu del segle XIX. El programa inclou, entre d'altres, Pavan Puch i un Enfant de Fion, de Ravel, també Nachtlied, opus 71, número 6, i Die Liebende Charib, opus 83, número 6, de Mendelssohn. També podreu sentir-hi, per exemple, cançons i dansa de Frederic Mompou i cançons i proverbis de la contemporània Mariana Márquez. Començarà a les 8 del vespre.

0: I acabem parlant-vos del Festival d'Ensaneu, que ha tancat aquest cap de setmana la 35a edició amb 10.000 assistents i amb pràcticament tots els espectacles de pagament penjant el cartell d'entrades exaurides. La programació, repartida en més de 27 localitzacions de les Valls d'Àneu, ha portat la dansa, el teatre, la música, les tradicions populars i la paraula fins a places majors, esglésies romàniques, jardins, boscos, centrals hidroelèctriques i muntanyes. Queda, això sí, encara una última cita aquest diumenge amb el muntatge Zorou, la vida, els boscos, amb Carlos Cuevas. Això és tot, nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Bona tarda.
1: Cat Música al dia. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Avui recordarem les bandes sonores i pel·lícules de l'any 2001, és a dir, bandes sonores i pel·lícules que enguany farà 25 anys de la seva estrena.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el Violí Vermell.
1: I amb en Pau Blasi, el control tècnic. Pau, que bé començar l'any i tornar a veure'ns.
0: El Violí Vermell. La música clàssica i la música de cinema.
1: Em permeto recordar-vos quatre dades sobre l'any 2001. Fa 25 anys, un any marcat per un esdeveniment que no només va ser important en l'any, va condicionar la política mundial, m'atreviria a dir, que encara fins ara. L'atemptat de l'11 de setembre a les Torres Bessones als Estats Units per part d'un grup terrorista d'Al-Qaeda, uns atemptats que van causar unes 3.000 morts i bastants més després. Segur que tots recordem on érem quan vam sentir la notícia. Jo, per exemple, en el casament d'una cosina. Per cert, Txell, Salvador, aquest any noces de plata. Felicitats. Deixant de banda això, també, per situar-nos en l'època, el 2001 va ser l'any en què Microsoft va comercialitzar el sistema operatiu Windows XP, o l'any en què es va iniciar la Viquipèdia en català, que va ser la tercera en crear-se i durant dos mesos l'única a tenir articles en llengua no anglesa. Actualment, la Viquipèdia en català té més de 780.000 articles amb gairebé 2 milions de pàgines. Per contra, el 2001, la Diada de Sant Jordi, Joan Carles de Borbó va declarar allò de que a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano, sense comentaris. El 2001 va ser l'any que ens va deixar Stanley Kramer, Charles Trenet, Anthony Quinn i Jack Lemmon, també l'Eugenio i en Ramon Barnils.
0: El Violí Vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: Vinga, anem per feina. Doncs així, patapam, per començar. 25 anys ja de la primera del Senyor dels Anells, tal com sona. Sens dubte, El Senyor dels Anells, La Comunitat de l'Anell, va ser la pel·lícula de l'any, aquell any 2001. L'esperada versió cinematogràfica de Peter Jackson, del primer llibre de l'obra mestra de John Ronald Reuel Tolkien, finalment va veure la llum a les pantalles d'arreu del món i immediatament es va convertir en un èxit i en un fenomen. Encara avui s'aguanta molt bé quan la mires. Les aventures dels hòbits, el nan, l'elf i els humans amb el mag Gandalf en la seva missió per dur l'anell de poder i guanyar les forces del mal ens va seduir a tots i per molta gent la trilogia es va convertir en una mena de referència vital com per a molts ho és la Guerra de les Galàxies, per exemple. També han passat 25 anys, doncs, de la monumental banda sonora de Howard Shore, una banda sonora que va suposar un punt d'inflexió en el sinfonisme cinematogràfic. De la mateixa manera que amb la banda sonora de la Guerra de les Galàxies, John Williams va posar el certificat de naixement de l'anomenat neosinfonisme cinematogràfic, amb la seva banda sonora per al Senyor dels Anells, Howard Shore va signar la seva acta de defunció. A partir d'ella es podia compondre més alt, però no millor. La prova està que actualment, després d'aquesta trilogia del Senyor dels Anells, el sinfonisme cinematogràfic no ha trobat cap manera d'avançar nova i portem 25 anys en el que ben bé no se sap on anar sense fer el mateix de sempre. De la gegantina, complexa i magistral banda sonora del Senyor dels Anells, La Comunitat de l'Anell, de Howard Shore, us proposo de sentir dos temes, amb els dos temes principals de la partitura, Sobre els hòbits i L'anell va cap al sud.

Abans he dit que El Senyor dels Anells, La Comunitat de l'Anell, va ser la pel·lícula de l'any d'aquell any 2001. Estic segur que hi ha força gent que m'ho discutiria i em diria que no, que en absolut, que en va ser una altra. Sabeu de quina altra pel·lícula aquest 2026 en farà 25 de la seva estrena? Harry Potter i la Pedra Filosofal. Sí, la primera del Harry Potter. Es va estrenar l'any 2001, també. Ai, senyor, ens anem fent grans. Com en el cas anterior, també una esperadíssima versió cinematogràfica d'una nissaga de llibres d'èxit mundial. Uns llibres que van fer que milers, per no dir milions de nens, s'aficionessin a la lectura. Fins que van arribar a les pel·lícules, suposo. Per aquesta adaptació cinematogràfica de les primeres aventures del nen mag dirigida per Chris Columbus, es va tirar la casa per la finestra i per a compondre la banda sonora directament es va treure el Sant Cristo gros. Es va contractar a John Williams. I John Williams, als seus 69 anys, ho va tornar a fer. Va compondre una banda sonora de referència amb un nou tema principal dels seus totalment antològic. Sentim, per tant, de la banda sonora de Harry Potter i la Pedra Filosofal, banda sonora de John Williams de 2001, El meravellós món de Harry.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
1: Però si El Senyor dels Anells, La Comunitat de l'Anell i Harry Potter i la Pedra Filosofal van ser els dos grans fenòmens cinematogràfics i musicals cinematogràfics de l'any 2001, en canvi, la pel·lícula que en els Oscars celebrats el 2002, premiant les millors pel·lícules del 2001, va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula i l'Oscar al millor director, va ser el film de Ron Howard, Una ment meravellosa, un biopic de l'economista John Forbes Nash, guanyador del Premi Nobel d'Economia l'any 1994, un home amb seriosos problemes mentals, amb una esquizofrènia paranoide que li feia patir deliris importants. La banda sonora d'Una ment meravellosa és de James Horner, que intentava mostrar-nos el món complex de la personalitat del protagonista a través de la seva música. Una prova, aquest tema que us oferim, Creating Governing Dynamics.

Doncs la veritat, vist en perspectiva dels anys, he de reconèixer que el que m'ha sorprès d'aquell 2001 és la qualitat i importància del cinema d'animació mainstream que es va fer aquell any i de les seves bandes sonores. De fet, ara ens aturarem en tres films d'animació d'aquell mateix any 2001 que segur que molts recordeu perfectament i que potser direu com jo, caram, les tres del mateix any, déu-n'hi-do. Mireu, la primera és Shrek, la història aquella de l'ogre que no fa gaire bona olor i que viu en un pantà i que un dia veu el seu territori envaït per un grup de personatges de contes de fades que han estat desallotjats per un malvat i baixíssim príncep, en Lord Farquaad, i aleshores l'Shrek va amb un asa que parla, que es diu Asa, al castell del Lord Farquaad, on aquest fa un tracte amb el Shrek. Ell ha d'anar a buscar la princesa Fiona a canvi del seu pantà. I és així que l'Shrek i l'Asa van al castell on es troba la captiva, la princesa Fiona, i bé, la resta o ja la recordeu o ja la mireu vosaltres. Shrek va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació del 2001. La banda sonora de Shrek es va fer a quatre mans entre Harry Gregson-Williams i John Powell. I d'ella us oferim el tema final, Transformació Final.

Juntament amb Shrek, l'altra exitosa pel·lícula de dibuixos que ens venia dels Estats Units va ser Monstres S.A., un nou èxit de Pixar, que estava imparable en aquells temps, amb aquella història d'un país anomenat Monstruòpolis, on els monstres viuen aliens al món dels humans, excepte en una empresa, l'anomenada Monstres S.A., que envia monstres al nostre món per espantar els nostres nens i nenes i així obtenir energia per fer funcionar el país dels monstres a partir dels crits de les nostres espantades criatures. Pel·lícula molt entretinguda amb els dos protagonistes principals, dos amics, en Sullivan, un monstre de pèl blau de més de 2 metres, i en Mike, un monstre verd baixet d'un sol ull. Les aventures es desencadenen quan una petita nena del nostre món entra al món dels monstres. Una pel·li força xula. La banda sonora de Monstres S.A. és de Randy Newman, i d'ella es recorda especialment la seva cançó, If I Didn't Have You, si no et tingués, cantada per en Sullivan i en Mike, amb les veus d'en John Goodman i Billy Crystal. Una cançó que va guanyar l'Oscar a la millor cançó del 2001.

Doncs Rec i Monstres S.A. eren del 2001. Però encara una altra gran pel·lícula d'animació també és del 2001. El viatge de Chihiro, una de les obres mestres del japonès Hayao Miyazaki. Una pel·lícula sobre el pas de la infància a la pubertat en una nena a través d'una història meravellosa plena d'éssers màgics, referències mitològiques nipones i aventures fascinants i alhora inquietants. El viatge de Chihiro va ser la pel·lícula més taquillera de la història del cinema japonès fins al 2020. Està considerada una de les millors pel·lícules d'animació de tots els temps. Va arribar a guanyar l'Os d'Or a la millor pel·lícula al Festival de Cinema de Berlín. I també va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació, però en aquest cas l'any 2002, ja que als Estats Units es va estrenar un any després. Pel que fa a la banda sonora, és una de les millors bandes sonores del seu compositor, Joe Hisaishi, habitual compositor de la música dels films de Miyazaki. D'ella és molt conegut el seu tema principal, Un dia d'estiu.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
1: Deixem ja el cinema d'animació i parlem d'una altra pel·lícula d'aquell 2001 que va tenir un enorme èxit, però en aquest cas podríem dir que un èxit inesperat. Aquella típica pel·lícula que ningú no s'ho espera, però el públic s'enamora d'ella. Pel·lícula francesa, Amélie. Recordeu Amélie? Quants de vosaltres la veu veure? Va ser un èxit, sobretot a Europa. La pel·lícula europea de l'any, sens dubte, un film dirigit per Jean-Pierre Jeunet sobre la vida i peripècies de l'Amélie Poulain, una noia que viu en el seu particular món i que té per propòsit fer feliç els altres. Una pel·lícula d'una estètica com de conte francès d'una França impossible i ara sospitosa i amb uns personatges estrafolaris meravellosos. Gran part de l'èxit d'Amélie va ser degut, sens dubte, també a la banda sonora Jan Tiersen, una banda sonora interpretada per instruments de joguina amb temes originals compostos per al film i d'altres que provenien de la discografia anterior d'aquest compositor. De la banda sonora d'Amélie, de Jan Tiersen, sentim el tema titulat El vals d'Amélie.

I el 2001 també va tenir el musical de l'any, Moulin Rouge, del director Baz Luhrmann, una història que és com una barreja entre La Traviata i La Dama de les Camèlies, amb una nova visió del gènere musical, amb temes compostos a partir del medley, o com en dèiem sempre, el popurri, és a dir, a base d'agafar fragments de cançons conegudes. Una mostra, aquest tema Elephant Love Medley, cantat pels seus protagonistes, la Nicole Kidman i l'Ewan McGregor, i també amb en Jamie Allen.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: Bé, deixem el cinema que ens venia de les Amèriques, amb l'excepció d'Amélie, és clar, que més francesa d'abans no podia ser, i mirem més cap als nostres entorns més immediats. Des del punt de vista de l'estat espanyol, en el cinema espanyol hi va haver també dues pel·lícules considerades les pel·lícules de l'any. Una de més popular, l'altra també, però en certs àmbits més determinats. Totes dues amb bandes sonores molt destacades. La primera a la que em refereixo és Los Otros, d'Alejandro Amenábar, un film d'intriga i misteri que no es resol fins gairebé l'última seqüència del film en la línia d'algun altre estrenat 2 anys abans i que el meu sisè sentit em recomana de no dir, per no desvetllar, de què va la cosa. Un film amb banda sonora del mateix director Alejandro Amenábar i de la qual us convido a sentir el tema principal.

L'altra pel·lícula espanyola de l'any d'aquell 2001 va ser, sens dubte, Lucía y el sexo, de Julio Medem. Una història intensa i apassionada, com totes les del seu director. Una història de relacions personals viscudes a fons i sense límit, d'aquelles que com a espectador t'interpel·la per la nuesa emocional que expressen els personatges. Alberto Iglesias va ser el compositor de la banda sonora i d'ella us oferim el seu tema principal més conegut, Me voy a morir de tanto amor.

I pel que fa al cinema català, quina va ser la pel·lícula més destacada des del punt de vista nostre de la banda sonora? Doncs, des del nostre punt de vista, us destacaríem Anita no perd el tren, el film d'aventura Pons de l'any 2001, amb el protagonisme destacadíssim de la Rosa Maria Sardà, fent el paper d'una taquillera de cinema a la que la vida se li capgira quan perd la feina i comença una relació amb un dels treballadors de la construcció que estan enderrocant el cinema en el que havia treballat ella tota la vida. La banda sonora d'Anita no perd el tren va anar a càrrec del compositor de capçalera que tenia aventura Pons en aquella època, en Carles Casas. D'aquesta banda sonora us convidem a sentir el tema Anita no moderato.

0: El violí vermell a Catalunya Música, intensament clàssica.
1: Bé, arribem a la darrera audició del nostre programa d'avui. I com que aquest és el primer programa d'aquest any 2026 i com a intent d'invocació de bons auguris per a tots en aquest any que comença, us convidem a sentir un fragment de la banda sonora de John Williams per a una altra pel·lícula que també es va estrenar el 2001, fa 25 anys, i que ja aleshores feia una prospectiva de cap a on podien anar els trets en el futur. I, amics meus, el futur ja és ara. El 2001 es va estrenar la pel·lícula AI, Intel·ligència Artificial. Crec que no cal que digui gaire cosa més. Ja hi som. Tanmateix, i brindant imaginàriament per la nostra més pura humanitat, sentim el tema Where Dreams Are Born, on neixen els somnis, d'aquesta banda sonora Intel·ligència Artificial de John Williams de 2001.

Doncs bé, fins aquí aquest Violí Vermell d'avui, en el que hem volgut recordar l'any 2001 i algunes de les bandes sonores més destacades d'aquell any. Què? Ha passat el temps, eh? Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui, dues grans obres de repertori del romanticisme germànic amb el director principal del Teatre Estatal de Salzburg, el músic alemany nascut a Sri Lanka, Leslie Suganandaraja, que es posa al capdavant de l'orquestra de la ràdio noruega per dirigir, per aquest ordre poc habitual, la Sinfonia Tràgica de Schubert i el segon concert per piano de Brahms, que tocarà el pianista ucraïnès Vadim Kolodenka. Primer la sinfonia i després l'obra amb solista. La ràdio noruega comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el gener del 2024 al Centre de Cultura de Hamar, a Noruega. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Franz Schubert és un bon exemple del compositor jove que, format en el classicisme de Haydn i Mozart i admirador de Beethoven, emergeix per ell mateix mostrant la seva creativitat i la seva llibertat expressiva. La Sinfonia número 4, Tràgica, és obra d'un jove músic de 19 anys, un músic que explora els racons de l'esperit humà des de la seva mentalitat postadolescent i des de la seva increïble ànima poètica i somiadora. Quan sentim la Sinfonia Tràgica no tenim la percepció de fatalisme, sinó més aviat de batec accelerat. Aquesta sinfonia no té la intensitat emocional i dramàtica de les obres de maduresa, però descobrir el jove Schubert és explorar materials d'un encant innegable i que ja tenen veu pròpia. Tot i que a l'inici s'assembla molt al caos amb què comença l'oratori La creació, de Haydn, i també ens pot recordar el principi dramàtic del quartet Les dissonàncies, de Mozart, aquesta sinfonia de Schubert s'allunya dels clàssics i ja mostra la inventiva melòdica i el poder creatiu que distingirà l'obra posterior del compositor vienès. Schubert la va acabar l'abril del 1816, poc després la tocava ell mateix amb una orquestra d'aficionats. La primera presentació professional, però, va ser a Leipzig 21 anys després de la seva mort, el 1849. Els moviments Allegro Vivace, Andante, Minuet Allegro Vivace i Allegro. Aquí tenim la Sinfonia número 4 en do menor, Sinfonia Tràgica de Franz Schubert, que sentim interpretada per l'orquestra de la ràdio noruega, dirigida per Leslie Suganandaraja.

S'acaba aquí la sinfonia número 4 en do menor, sinfonia tràgica, que Franz Schubert va compondre quan tenia 19 anys. A la segona part del concert, l'orquestra de la Ràdio Noruega i el director convidat de la vetllada, Leslie Suganandaraja, comparteixen l'escenari del Centre Cultural de Hamar amb el guanyador de la medalla d'or Fan Cliburn del 2013, l'ucraïnès Vadim Koloidenka, un dels pianistes més reconeguts de l'actualitat, un intèrpret que reparteix virtuosament sobre les tecles l'energia i el refinament, allò que cal per tocar el segon concert per piano de Brahms, una obra preciosa en què el compositor va assignar al solista un nou paper. Ara és el centre de control i l'impulsor de l'acció. Està gairebé sempre en actiu, en diàleg amb l'orquestra. És una pàgina de dimensions folgades i de caràcter marcadament simfònic, amb desenvolupaments temàtics amplis i d'un lirisme profund, com el primer concert. Brahms, el segon, el va compondre 20 anys després del primer. El va completar el 1881 a Pressbaum, a les rodalies de Viena. Pianistes i entesos el consideren una de les obres de més dificultat tècnica de tota la literatura pianística universal. Comença amb una crida de trompa que convoca els altres instruments. El piano, el primer, que respon amb uns arpegis abans d'embarcar-se en una meravellosa partitura en 4 moviments en lloc dels 3 habituals. Seguint l'exemple de Liszt, Brahms altera l'esquema tradicional del concert clàssic i introdueix, després del primer moviment, un segon moviment ràpid. Així doncs, l'ordre dels moviments és allegro non troppo, el primer, allegro appassionato, el segon, el tercer és un andante i el quart i últim, allegretto grazioso. Vadim Koloidenka, piano i l'orquestra de la Ràdio de Noruega, sota la direcció de Leslie Suganandaraja, ens ofereixen el concert per piano i orquestra número 2 en si bemoll major, opus 83 de Johannes Brahms.

Vadim Koladenko i l'Orquestra de la Ràdio de Noruega, sota la direcció de Leslie Suganandaraja, ens han ofert el concert per piano i orquestra número 2 en si bemoll major, opus 83 de Johannes Brahms, una de les partitures més exigents i virtuoses del repertori. El reconegut pianista ucraïnès Vadim Koladenko, abans de marxar, ofereix una peça fora de programa per correspondre als aplaudiments del públic noruec. Ara en solitari toca el vals Musette, l'Embarquement pour Cithère, FP 150 de Francis Poulenc.

0: Aplaudiments pel pianista ucraïnès Vadim Kolodenko, que després de tocar el segon concert de Brahms ha ofert al públic aquesta propina al vals Musette L'embarquement pour Citer de Francis Poulenc. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert de l'orquestra de la Ràdio Noruega, que sota la direcció del director convidat, Leslie Suganandaraja, ens ha ofert dues grans obres de repertori del romanticisme germànic, la Simfonia Tràgica de Schubert, la quarta, i el segon concert per piano de Brahms. Un concert enregistrat per la Ràdio Noruega el gener del 2024 al Centre de Cultura de Hamar, a Noruega, i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit, música de cambra del compositor rus Mikhail Glinka. Sentim el gran sextet per corda i piano en mi bemoll major, una obra de l'any 1832 que consta dels moviments Allegro maestoso, Andante i Allegro con spirito. És una obra per piano, quartet de corda i contrabaix que sentim interpretada per l'ensemble Capricorn.

0: S'acaba aquí el gran sextet per corda i piano en mi bemoll major de Mikhail Glinka, que hem sentit interpretat per l'ensemble Capricorn.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema «L'amor també deixa rastre», combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniil Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Escolta. Què sents? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera.

Pràcticament ja a l'equador d'aquesta 24a temporada d'Una tarda a l'òpera, la sintonia de Catalunya Música, avui programa número 21 d'aquesta sèrie que dediquem als cantants que formen part de l'edat d'or de la fonografia, amb gravacions la majoria en estudi. Això és el que avui us oferirem en una nova edició que també farem possible els de sempre, l'Oriol Pinart a la sala de màquines i davant dels micròfons qui us parla amb molt de gust, Jaume Radigales. I avui parlarem d'una gran senyora italiana, una de les grans mezzosoprano de la seva generació. Parlem de Fedora Barbieri, una extraordinària tot terreny en el món de la lírica i molt especialment de l'òpera italiana.

Havia nascut a Trieste el 4 de juny de l'any 1920 i moriria a Florència el 4 de març de l'any 2003. Responia el nom de Fedora Barbieri i al costat de Fiorenza Cosotto i de Giulietta Simeonato va ser, com dèiem, una de les millors mezzosopranos italianes de la seva generació, sovint comparada, com les altres dues, amb una gran mezzo de la generació immediatament anterior. Parlem de Bestignani. Barbieri va debutar a Florència l'any 1940 en un paper d'una òpera i d'un repertori poc habituals en el seu repertori futur, la Fidalma del Matrimonio Segreto de Domenico Cimarosa, una òpera que just en aquell moment començava a reexhumar-se. I l'endemà d'aquelles funcions, atenció, perquè el contrast no podia ser més bestial, l'Azucena del trobador Verdià, paper aquest sí que formaria part del gran repertori d'aquesta mezzo eminentment dramàtica. I encara hem de parlar del debut dos anys més tard, el 1942, a la Scala de Milà, no pas en una òpera, sinó amb la novena sinfonia de Beethoven, amb la direcció musical del sempre grandíssim Víctor de Sàbata. Després, el debut operístic en aquest mateix teatre de la capital de la Llombardia seria la Macbeth del Falstaff Verdià. Ben aviat incorporaria un paper també d'un repertori d'un autor poc habitual en ella, com és Rossini, i en concret la seva Cenerentola, de la qual sentim l'ària d'Angelina del final de l'òpera Non più mesta, amb l'ària precedent, el Nacui all'Affanno, i culminant-la amb la cabaleta, que és precisament Non più mesta. Aquesta gravació és de 1949, es podria dir que és d'estudi, però no destinada al disc, sinó a un telefilm realitzat en aquell moment. Sentim la veu de la gran Fedora Barbieri.

el so no és el més adequat, o en tot cas el que millor ens permet gaudir de la interpretació d'aquesta gran Fedora Barbieri, però sí l'interès d'aquest enregistrament quan la mezzo italiana tenia 29 anys, pertanyent a un telefilm sobre la Cenerentola rossiniana de la que sentíem l'ària Nacqui Alafanno amb la cabaleta conclusiva Non più mesta. I encara una altra pàgina rossiniana, en aquesta ocasió el Cruda Sorte de l'italiana In Algeri, un enregistrament de data no precisada però que podem situar aproximadament també a finals dels anys 40 o principis de la dècada dels 50.

Era l'ària Cruda Sorte que canta Isabella a l'òpera L'Italiana in Algeri de Gioachino Rossini amb la interpretació de Fedora Barbieri. Seria als voltants dels anys 50 aquesta gravació coincidint precisament amb el debut al Metropolitan de Nova York que va ser precisament l'any 1950 en el paper de la princesa Eboli del Don Carlo de Giuseppe Verdi. Un teatre, una plaça habitual en Barbieri on va actuar ininterrompudament fins l'any 1970. Va ser també l'Eboli de la cèlebre producció que Luchino Visconti va estrenar a la Royal Opera House de Londres en ocasió del centenari de l'estrena de l'òpera verdiana. Va ser també una cantant molt interessada, encara que no formés part habitual del seu repertori, amb òperes i amb papers del segle XVIII o fins i tot també més enllà del segle XVII fins a arribar al mateix Monteverdi. Va cantar, per exemple, el paper titular de Giulio Cesare de Händel l'any 1956 i també ocasionalment algunes òperes serioses de Giovanni Battista Pergolesi. Cosa que també li va permetre fer el salt a l'òpera contemporània, per exemple, a les representacions de Don Giovanni di Manara, de Franco Alfano, o bé l'estrena de l'òpera Il linguaggio dei fiori de Renzo Rossellini, una òpera que es va estrenar a la Piccola Scala de Milà de l'any 1963. Com a mostra d'aquest repertori poc habitual de Fedora Barbieri, o si més no del que més li coneixem, aquesta curiosa gravació de l'ària Che farò senza Euridice, que canta Orfeu al tercer acte de l'òpera de Christoph Willy Gluck, una interpretació enregistrada a la Scala de Milà l'any 1951 amb la direcció ni més ni menys que de Wilhelm Furtwängler. Atenció perquè es mastega la interpretació de Fedora Barbieri gràcies, en part, a uns temps lentíssims que, sens dubte, són els que imprimiria Furtwängler en aquesta interpretació volgudament majestàtica d'aquest passatge que, evidentment, preferim molt més àgil, però que aquí ens permet copsar la musicalitat i la qualitat de l'instrument de Fedora Barbieri.

Estàveu advertits. Era una versió lenta, molt lenta, lentíssima, d'aquest Che farò sens Euridice, que canta Orfeu al tercer acte de l'òpera Orfeu d'Euridice de Christoph Willibald Gluck, en aquesta interpretació dirigida per Wilhelm Furtwängler a la Scala de Milà l'any 1951 i amb la veu de Fedora Barbieri. Una cantant que cantaria, per exemple, a la Scala de Milà una exitosíssima Dalila, del Samsui Dalila de Saint-Saëns, novament amb la direcció de Víctor de Sàbata l'any 1951. La mateixa batuta que dirigiria Barbieri i Maria Callas en la cèlebre Medea l'any 1953 i també l'exhumació d'una òpera de Donizetti, Don Sebastiano, cosa que tenia lloc a Florència l'any 1954. De Donizetti precisament escoltarem l'ària O mio Ferrando amb el passatge Scritto in cielo il mio de La favorita, la versió italiana d'aquesta òpera que Donizetti va estrenar originàriament en francès. Una gravació de 1954.

gravació de 1954 d'aquesta gran escena de Leonora, o mio Ferrando, scritto e in cielo il mio, en la versió italiana de La favorita de Gaetano Donizetti, amb la veu de Fedora Barbieri, en aquesta gravació de fa més de 70 anys. Val a dir que Fedora Barbieri va triomfar arreu on va anar. Va ser un veritable ídol, per exemple, a l'Arena de Verona, on va actuar entre 1955 i 1958, gràcies en part a aquesta veu poderosíssima. Va cantar al Gran Teatre del Liceu des de 1957, on havia debutat amb Il Trovatore, i anys després hi va cantar també la del Gisa de Norma, l'Amneris d'Aida, totes dues el 1958, i la favorita el 1960. Tornaria 6 anys més tard amb Trovatore i finalment amb Falstaff el 1974. Tot i que mai es va retirar oficialment, va anar deixant els escenaris a la dècada dels 90, fent que la seva fos una de les carreres més llargues de la història de l'òpera, si més no, en el terreny de la mezzosoprano. Va ser també una gran cantant, a més d'una gran actriu, o una gran actriu a més d'una gran cantant, i és molt recordada per algunes de les interpretacions que va fer al costat de la que seria una gran amiga seva, Maria Callas, a la dècada dels anys 50. Especialment destacada en els papers verdians de Eboli, la Quigley o la Meg Page de Falstaff, l'Azucena del Trobador, o també la Ulrica d'Un ballo in maschera. El component de cantactriu el podem percebre en aquest enregistrament de La cherva voluta d'Adriana Lecouvreur de Chilea, novament en una gravació que s'extreu d'un telefilm, en aquesta ocasió de l'any 1955, quan la mezzo comptava 35 anys.

Acerba Voluntà, el fragment que canta la princesa de Bouillon en l'Adriana Lecouvreur de Chilea, que sentíem amb la veu de Fedora Barbieri en un fragment extret d'un telefilm sobre l'obra barista de Chilea de l'any 1955, fa poc més de 70 anys. Una veu, la de Barbieri, que era mòrbida, fosca, rica, igual, molt extensa, que anava del fa greu al si agut, per tant, això vol dir més de dues octaves, i musicalment sempre molt, molt correcta, temperamental i molt intensa pel que fa a l'expressivitat, amb una dicció perfecta, amb una gran rotunditat en l'emissió i una veu que era realment gran, ampla, si més no pels qui la varen escoltar en directe i que ens ho han explicat. No era precisament una dona subtil pel que fa de vegades al refinament, però sí una defensora de l'expressivitat dramàtica, especialment en els papers, per exemple, verdians, en els que sempre es va destacar i pels que reservem aquest darrer tram del programa, començant per l'Azucena, de la que va fer una veritable creació, cosa que podem copsar en aquest fragment, novament extret d'un telefilm de l'any 1957, en què el Manrico de Torn era un tal Mario del Mónaco, amb la direcció musical de Fernando Previtali davant de l'orquestra de la RAI de Milà. En sentim l'ària o l'escena Condotta ella era ai ceppi, aquell relat en què Azucena explica la trista sort de la seva mare.

Condotta ella era i Chepi, el relat de Zucena en el trobador de Verdi, en aquesta gravació de 1957, procedent d'un telefilm en què Fedora Barbieri cantava el paper de Zucena al costat del Manrico de Mario del Mónaco i la direcció musical de Fernando Previtali davant de l'orquestra de la RAI de Milà. Era una dona instintiva, una perfecta servidora del melodrama. La seva extroversió personal també es traduïa en unes intervencions escèniques també de gran volada expressiva. Lauri Volpi, després d'haver-la vista cantant el paper d'Amneris en unes representacions d'Aïda a les Termes de Caracal·la el 1947, va dir que tenia una particular manera de caminar de costat, amb els avantbraços enganxats als malucs, amb l'elegància del pas rítmic i àgil, un plaer per als ulls i un goig per l'esperit, una veu finalment proporcionada al cos mentre el signe de la mesura presidia la interpretació canora. Tots en aquella tòrrida nit estival, segueix dient Lauri Volpi, entre el perfum de les murtres i dels pins, en presència de ruïnes, vetustes i eminents, vàrem aplaudir el que va ser una autèntica revelació. Una revelació, efectivament, la que suposava sempre les interpretacions de Fedora Barbieri. Aquí, en una nova intervenció d'un dels grans papers també per a mezzo dramàtica del repertori verdià, en concret la Ulrica d'un ballo in maschera que ara sentim en el passatge Re dell'Aviso. En aquesta ocasió, en unes representacions enregistrades a Catània, la ciutat siciliana on havia nascut, per cert, Vincenzo Bellini, de l'any 1972, quan la mezzo comptava 52 anys.

El sinistre passatge d'Ulrica del Bowling Masquera, Re de l'Aviso, en una interpretació que Fedora Barbieri feia al Teatre Bellini de Catània l'any 1972. I acabem amb la pàgina amb la que començàvem aquest programa, Lo Don Fatale, que canta Eboli en el Don Carlo de Verdi, en una interpretació també en directe de l'any 1958.

I d'aquest fragment, el Fermall d'Or, amb què Fedora Barbieri exposa una varietat extraordinària de colors en el passatge seleccionat, increïblement resolt en el domini del cant lligat i en un exemplar exercici d'expressivitat al servei de la contricció del personatge, quan diu «O mia regina, io t'immolai al folle error di questo cor, solo in un chiostro al mondo mai dovrò celar il mio dolor».

Lliçó magistral, lliçó de cant, la d'aquesta Fedora Barbieri, a la que hem dedicat el programa d'avui, la tarda a l'òpera, la sintonia de Catalunya Música, que hem fet possible Oriol Pinart, el muntatge musical i qui us ha parlat, Jaume Radicales. Gràcies per la vostra atenció i sigueu feliços.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. A les sessions del Via Jazz Estiu d'aquesta setmana viatjarem fins l'edició passada del Festival Jazz Bàltica. Des de l'any 90, aquest festival alemany reuneix músics de l'escena internacional

nacional a la zona de vacances de la costa bàltica, coneguda com a Timmendorfer Strand, prop de la ciutat de Lübeck. És un intens programa que concentren en l'última setmana del mes de juny. El músic que protagonitza el concert que recuperarem avui és el pianista alemany Michael Wolny, un músic que havia començat la seva carrera en l'àmbit clàssic i que es va decantar cap al jazz, impactat per la música de Keith Jarrett. Va seguir la seva formació a Würzburg amb el pianista i compositor de jazz Chris Beyer, que és qui li va aconsellar de seguir el seu propi camí, una recomanació que Wolny ha seguit des d'aleshores a cadascun dels seus projectes, especialment el de trio, aquesta banda que des del 2015 lidera amb el bateria Eric Schaeffer i el baixista Tim Lefebvre. Amb ells crea una música que combina ritmes explosius, paisatges sonors delicats i sons experimentals en una síntesi de Thelonious Monk, Nirvana i Karlheinz Stockhausen. Síntesi curiosa que sentirem avui en un concert que s'estructura en una hora ininterrompuda de música. És una conversa a tres bandes que, partint d'idees originals de tots tres músics, s'obre en direccions molt diverses, això sí, sempre a partir de l'art de la improvisació. La ràdio del nord d'Alemanya, amb seu a Colònia, és l'emissora oficial del Jazz Bàltica i és també l'emissora que ens ha fet arribar la gravació que sona avui al programa.

Des de l'escenari del Timmerdorfer Strand, just davant de la costa bàltica alemanya, aquí teniu el trio de Michael Volny, piano i teclats, Tim Lefebvre al contrabaix i Eric Schaeffer a la bateria. Comença el concert.

ovació llarguíssima per al pianista Mikhail Voljny i el seu trio, Tim Lefebvre al contrabaix, Eric Schaeffer a la bateria. Els músics han anat enllaçant temes propis i melodies prestades en aquest recorregut intens que ha acabat amb una de les composicions de l'àlbum Weltraum, un dels treballs d'inspiració onírica de la banda. Mikhail Voljny donava ara les gràcies al Festival Jazz Bàltica per aquesta invitació i proposa de tancar l'actuació amb una propina. Serà una cançó de la cantautora nord-americana Anne Erin Clark, coneguda amb el sobrenom artístic de St. Vincent, que es diu Wayneton.

Tora St. Vincent, aquest Huey Newton, home, propina per tancar el concert del trio del pianista Mikhail Voljny. Un recorregut per la música d'aquesta banda que ha creat un so propi a partir de la hibridació entre la improvisació jazzística i altres llenguatges. Voljny, que es defineix com a pianista improvisador interessat en l'intercanvi i la dinàmica de grup, és un músic amb una extraordinària inventiva, admirador de Jarrett, de Coria, de Paul Bley o Brad Mehldau, però també de la música d'Alban Berg, Sufjan Stevens o fins i tot de la banda canadenca Timber Timber. A més de gran lector de poesia, amb un interès especial pels universos ombrívols del romanticisme que també incorpora a les seves propostes. Un trio, aquest que hem estat sentint avui, que té una habilitat especial per funcionar com un sol instrument en tempos, dinàmiques i estats d'ànims, com han demostrat en aquesta actuació el Jazz Bàltica 2025, que va gravar a la ràdio del nord d'Alemanya el 27 de juny passat.

0: Doncs avui ho deixem aquí. Demà tornarem puntuals a la nostra cita amb el jazz en viu aquí al Club de Catalunya Música per sentir una altra d'aquestes actuacions del Jazz Bàltica 2025. La protagonitza des de l'escena holandesa el trompetista ghanès Peter Sumoa. Us hi espero amb el company imprescindible per a aquestes sessions de jazz en viu, en Josep Aimí, que es cuidarà del control de so i de l'edició. Fins demà, bona nit.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert, un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música la suite El Carnaval dels Animals, que porta el subtítol de Gran Fantasia Zoològica. És un divertiment que Camille Saint-Saëns va compondre l'any 1886. Sentim-ne la versió de membres de la London Sinfonietta sota la direcció de Charles Dutoit.

0: Amb els fòssils, el cigne i aquest final s'acaba la suite al Carnaval dels Animals, gran fantasia zoològica de Camille Saint-Saëns. N'hem sentit la versió de membres de la London Sinfonietta sota la direcció de Charles Dutoit. Hem pogut sentir solistes com ara Pascal Roger i Cristina Ortiz, pianos, Anthony Pay, clarinet i Sebastian Bell, flauta.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sentim ara l'Orquestra de Filadèlfia, dirigida per Riccardo Muti, interpretant la Simfonia número 1 en do menor, opus 68, de Johannes Brahms.

0: Acabem de sentir la sinfonia número 1 en do menor, opus 68, de Johannes Brahms, interpretada per l'Orquestra de Filadèlfia que dirigia Riccardo Muti.
1: Catalunya Música.

Continuarem la programació de Catalunya Música sentint ara una cantata de Johann Sebastian Bach. És la que porta per títol Widerstehe doch der Sünde, resisteix al pecat. És la cantata catalogada amb el número 54, composta a Weimar l'any 1727. En sentim la interpretació de Natalie Stutzman, contralt, i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

0: És la cantata Widerstehe doch der Sünde, resisteix el pecat, catalogada amb el número 54 en la producció de Johann Sebastian Bach. Sentíem Natalie Stutzman, contralt, i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.
1: Nocturn.
2: Tot seguit, la violinista en Sophie Mutter i el pianista Lambert Orkis ens interpreten la sonata per violí piano número 9, Kreutzer, opus 47, de Ludwig van Beethoven.